0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa, el que esteu escoltant ara mateix, l'hem penjat al nostre web www.festafesta.cat el divendres 14 d'agost de 2026, en plena diada de Sant Calixte. I atenció, perquè estem a les portes d'una de les jornades més assenyalades de l'estiu, la Mare de Déu d'agost. Sintonitzeu el programa número 858 des de la nostra etapa digital i el 2647 de tota la seva història, una trajectòria que va començar a caminar al setembre de 1989. Encarem un cap de setmana de moltíssima activitat festiva de nord a sud del país, on destaquen cites tan nostrades com l'inici de la Festa Major de Gràcia a Barcelona o les festes majors de tants i tants municipis que celebren la Mare de Déu d'agost. Pel que fa al contingut d'aquest cinquè programa especial d'estiu, el nostre tema central el dedicarem a una cita musical molt especial, d'altíssim nivell. Escoltarem la primera part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu? Sí, ens acompanyeu? Doncs vinga, que comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir ben a prop des de les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram, X, i també podeu subscriure-us al nostre canal de Telegram. I, per suposat, podeu accedir també a tots els continguts a través del Tornaveu i de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També ens teniu a l'abast a les plataformes digitals d'Apple Podcast, Spotify i Overcast. I permeteu-me fer una salutació molt especial als que ens esteu escoltant des dels vostres aparells de ràdio, els de tota la vida, aquells que mai fallen, a través de la xarxa d'emissores que, setmana a setmana, ens fan confiança i ens programen, ja sigui des de la platja, la muntanya o el cotxe, viatjant de Festa Major en Festa Major. Escolteu el Festa Festa des de les emissores.
3: Festa Festa, amb Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i per la Federació d'Ateneus de Catalunya.
2: Avui tindrem l'actualitat del món associatiu amb les notícies del Tornaveu, de la mà de l'Emma Robres, i visitarem les places castelleres des de la mirada particular del baròmetre casteller. Però abans anem a obrir la gana musical amb una formació que és sinònim d'energia i gresca de la bona. Des d'Aiguafreda i des de Centelles, aquí tenim els Catarres, que ens diuen ben alt que vull estar amb tu. Lula.

0: Encomanadís i vital aquest tema dels catarres, aquest vull estar amb tu. Una proposta ideal per arrencar aquest cap de setmana de l'Equador de l'agost amb el millor dels somriures. I ara connectem directament amb l'actualitat per saber què vull en el teixit associatiu i cultural del nostre país. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu. Endavant.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Darrere de cada bèstia o de cada cercavila hi ha hores de reunions, d'assajos, d'aprenentatges compartits i una xarxa de persones que dediquen tot el seu temps i la seva il·lusió a mantenir viu un patrimoni que és de tothom. Quan una persona entra a una colla, doncs, aprèn a formar part d'una comunitat. Amb això en ment, l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya ha iniciat un projecte de recerca que analitzarà com s'organitzen les entitats, quins reptes i oportunitats afronten i com contribueixen a facilitar la participació de totes les persones en la vida cultural de la seva comunitat. Així, l'estudi contribuirà a explicar, amb dades i evidències, allò que les entitats fan molts anys que demostren des de la pràctica. Ho farà en comparació amb els models associatius existents als territoris de Navarra, Castella i Lleó i País Valencià, per tal de construir una millor fotografia del sector que permeti entendre com funciona avui i identificar els reptes de futur. L'agrupació destaca, però, que té plena voluntat que no sigui un estudi fet des d'un despatx, sinó que incorpori la veu de federacions, entitats, investigadors, administracions públiques i professionals, i que les conclusions neixin del diàleg amb les persones que fan possible la cultura cada dia. Quan els grans festivals d'estiu ja encaren la recta final, Girona torna a reivindicar un espai singular dins del panorama escènic català. Del 25 al 30 d'agost, la ciutat acollirà una nova edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, una cita que des de fa més d'un quart de segle demostra que el teatre amateur és molt més que un espai d'aprenentatge o una activitat complementària. És un moviment cultural viu, amb capacitat de crear xarxes internacionals, generar públics i oferir propostes artístiques de primer nivell. La 26a edició del certamen arriba sota el lema FITAC Connection, una declaració d'intencions que posa l'accent en la connexió entre cultures, llengües, generacions i maneres diverses d'entendre les arts escèniques. Així doncs, el festival reunirà 23 companyies procedents de 9 països i oferirà més d'una vintena de representacions, entre les quals trobarem clàssics universals, dramatúrgia contemporània, teatre musical, improvisació i propostes experimentals. Les companyies catalanes, evidentment, també tindran el seu protagonisme i la seva presència continua sent un dels pilars del festival. Si bé la majoria de grans festivals escènics estan orientats a les produccions professionals, el FITAC ha fet del teatre no professional el seu principal valor diferencial. La seva programació, un any més, torna a demostrar la qualitat artística i la diversitat de llenguatges que conviuen en aquest àmbit.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos tota l'actualitat viva del Tornaveu. Et desitgem una boníssima setmana i t'esperem, doncs, la setmana que ve. I seguim endavant amb la mirada posada a les places de tot el país perquè el mes d'agost és sinònim de camises de colors i grans construccions. És el torn del baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
4: Foix, torraires i brivalls, protagonistes d'un cap de setmana tradicionalment tranquil.
5: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies, poques, amb un cap de setmana especialment tranquil. Els castellers del Foix de Cubelles, actuant a casa, van estrenar el 4-7, el 5è en la història de la colla. Va ser l'única novetat d'un cap de setmana amb poques diades, just abans del gran esclat de festa major que té lloc per la Mare de Déu d'agost. Les altres novetats del passat cap de setmana han estat de 6. Els torraires de Montblanc, a Vimbodí, van treure el 4-6 amb el Pilar, castell que l'any passat van estrenar el mes de setembre, mentre que els brivalls de Cornudella, la mateixa cita, van presentar el 3-6 amb la colla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a través del nostre web, barometrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
1: Festa, festa!
0: I per cloure aquest bloc, abans d'entrar de ple en el nostre tema central, us proposem una col·laboració musical que és una autèntica bogeria festiva. Ens arriba de la mà de la cosina i de roba estesa, que s'atreveixen a reversionar un tema d'Ava, el Dancing Queen, però en aquest cas el converteixen en una autèntica cançó de rebetlla que es diu Chatty Queen. L'escoltem.

0: Acabem d'escoltar Chatty Queen a càrrec de La Cosina i de Roba Estesa. I ara sí, canviem de registre. Passem al plat fort d'aquest programa número 858, que ens convida a posar-nos una mica més solemnes, però al mateix temps entusiastes com sempre.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Ens situem al passat 24 de novembre al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Allà va tenir lloc el concert del Memorial Joaquim Serra 2025, una cita imprescindible que anualment ret homenatge a la figura de Joaquim Serra i Coromines i serveix de gran aparador de la creació i l'excel·lència de la música de cobla. Avui, en aquest cinquè especial d'estiu, us oferim la primera part d'aquesta vetllada musical i ho farem de la mà i de la veu d'en Jordi Saura, que ens guiarà a través del que va ser tot aquest concert, doncs, comentant les peces. Ens hi submergim. Però abans, recordar-vos que aquest concert hi van intervenir la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània, amb Joan Torres a la percussió, i tot plegat sota la direcció de Bernat Castillejo. I com ja us hem anunciat fa un moment, tot ben relligadet i comentat per la presentació impecable de Jordi Saura.
2: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que justament, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer. I tant Flor de Neu com La Rosada, la segona sardana del programa, ens situen a l'any 1902, un any important per Garreta i també per la sardana en general. El mes de maig, La Rosada guanya el concurs musical de les Fires i Festes de Figueres, un concurs que en concepte es reprodueix a Barcelona el mes de setembre, per les Festes de la Mercè. A Figueres hi ha concurs de cobles, de sardanistes i de composició. A Barcelona hi falta el de composició. És aquell setembre que a Barcelona, la principal de la Bisbal, obté un gran èxit interpretant de lliure elecció una altra sardana de Juli Garreta, i també del mateix any, La Fada. El 1902 és, a més, doncs, un dels primers moments que cal tenir en compte quan volem parlar de l'expansió de la sardana fora de les comarques gironines on va néixer. Ens n'anem, doncs, fins al 1902, amb dues sardanes de Juli Garreta. Primer Flor de Neu, després La Rosada. I sí, són sardanes, malgrat algú alguna vegada digui que això de Garreta no ho són, de sardanes. Com va escriure Eduard Oltrà, si creieu que no es poden ballar, limiteu-vos a escoltar, perquè el que sentireu és veritable música. Escoltarem ara Flor de Neu i La Rosada, les interpretarà la Cobla Sant Jordi amb la direcció del mestre Bernat Castillejo.

Juli Garreta, per començar l'edició d'enguany del memorial Joaquim Serra amb la Cobla Sant Jordi a l'escenari. Un memorial que serveix per recordar i homenatjar la figura del que segur és el nostre compositor més estimat, i de ben segur que un gran homenatge per al mestre és valorar la música de Cobla, i no me'n puc pas estar de destacar-ho. Ara és el torn pel 125è aniversari del naixement de Josep Maria Ruera, de qui escoltarem una sardana del 1978 titulada Esplai. Es tracta d'una sardana poc interpretada, tan poc que les particel·les, per interpretar-la, s'han anat a buscar el fons del compositor dipositat a la Biblioteca de Catalunya. I com dèiem abans, els aniversaris han de servir per alguna cosa més que per recordar un compositor i després tornar-lo al calaix o al bagul. L'any 2000, en motiu del centenari del naixement del compositor, es van editar dos CDs amb música seva. Una amb aquella gran composició que és Empúries, la dels quatre poemes sinfònics per orquestra i cobla, i a més amb dues obres més titulades Ambients i Meditació. El segon CD recollia un total d'11 sardanes, en la seva versió per a piano, interpretades per Jordi Masó, que signa també el text d'un interessantíssim llibret, en el qual hi destaca el fet que Ruera se servia del piano per compondre les seves sardanes, un total de 41 i 15 més revesses, diu. Explica també que el piano li servia a Ruera per obtenir un esborrany per a la posterior instrumentació d'unes sardanes que Jordi Masó descriu dient que es caracteritzen per una gran riquesa harmònica i una sorprenent varietat rítmica. Afegeix que Ruera deia als seus alumnes, entre els quals es comptava Jordi Masó, que allò que ell volia era dignificar la sardana. Esplai és una de les sardanes que Jordi Masó va incloure en l'enregistrament. I d'ell ens explica que no sembla que fos una obra que agradés gaire al compositor. Diu que a la portada del manuscrit va escriure amb lletra clara: "No m'agrada". Jordi Masó, però, en destaca l'originalitat dels curts, una fuga estricta a quatre veus, diu, afegint que és un exemple de com Ruera era capaç d'integrar en les seves creacions sardanístiques recursos musicals més propis d'altres gèneres musicals. Gaudim de Josep Maria Ruera, d'aquesta sardana titulada Esplai, Cobla Sant Jordi, en Bernat Castillejo a la direcció.

0: Abans de cloure aquesta primera part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025, celebrat al Teatre Casino de l'Aliança al Poblenou de Barcelona el 24 de novembre, volem dir-vos adeu.
1: Festa, festa!
0: Aquest Festa Festa 2647 va arribant inexorablement al seu final i volem agrair de tot cor la gran feina que fan els nostres col·laboradors i col·laboradores, en aquest cas, en el programa d'avui, a l'Emma Robres pel repàs informatiu i a la Sara Soriol per la crònica castellera. Sense la vostra dedicació a aquest altaveu de cultura popular, doncs no seria possible. I com sempre, a tots els que fan possible que la roda del Festa Festa no pari mai de girar, que són la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Adell, i avui qui us parla, l'Amadeu Carbó. Perquè, clar, la Laia Camproví la tenim de vacances. Nosaltres marxem, però la setmana vinent hi tornarem amb el sisè especial d'estiu, que el dedicarem a escoltar, en aquest cas, la segona part d'aquest concert memorial Joaquim Serra, 2025. Ara us deixem amb en Jordi Saura, que ens presentarà l'obra d'encàrrec del memorial Joaquim Serra. Que vagi molt bé. Bona setmana a tothom i visca la festa. Adeu.
2: Fet el relleu a l'escenari, rebem a la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió, una altra de les formacions, la Mediterrània, que sempre ha destacat per la seva ferma voluntat de posar la música de cobla al nivell que realment li pertoca. La Mediterrània serà l'encarregada d'interpretar-nos l'obra d'estrena del Memorial 2025, que enguany l'organització ha encarregat el mestre Bernat Vivancos, un compositor amb tradició musical familiar que va passar per l'Escolania de Montserrat i que ha cursat estudis a París i Oslo. I és en aquest punt, a partir d'Oslo, on es produeix un punt d'inflexió en la seva obra, que, com trobem escrit, provoca que la seva producció esdevingui una proposta única, una música d'una rica coloració sonora i textual, on convergeixen la música modal de tradició occidental i la recerca d'una espiritualitat basada en una harmonicitat d'inspiració espectral. Ha estat director de l'Escolania de Montserrat i també professor de composició i orquestració de l'Escola Superior de Música de Catalunya. També ha estat compositor resident al Palau de la Música Catalana i compositor convidat a l'Auditori de Barcelona. De la seva música, Jordi Savall diu que forma part del veritable nou renaixement musical que estem vivint en el segle XXI. I és el moment, doncs, que la Cobla Mediterrània amb Joan Torres, la percussió, ens interpreti aquestes sis variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors. Cobla Mediterrània, Joan Torres, dirigeix el mestre Bernat Castillejo.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tradicionarius.
3: Punt i seguit.
4: Folk.
5: El grup del Vallès La Boina, amb la Bolangera de Linyola, terra de secà, obre un tradicionarius punt i seguit que s'acostarà al mar. La formació Primera Nota va crear una nova sonoritat pel folk del país. El tema A la Lola Lila hi destaca el flautí de Tito Peláez i els altres vents que combinen amb una mandolina i una viola de roda a diversos ritmes i velocitats. És una mostra de l'univers sonor d'uns pioners dels anys 80 que van deixar empremta, amb cadència tabanera.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: La rumbeta i l'habanera combinen el món sonor de Josep Bastons, l'home de la guitarra, que al segle XX va omplir de música les tavernes. I col·laboren els gitanos del Sabor de Gràcia. Lola de Tavernera, amb lletra de Carles Casanovas i música de Josep Bastons.

0: entre visionarios.
1: Punt i seguit.
2: Pinto les notes.
3: Vestida de nit és una cançó amb lletra de Glòria Cruz i de Càstor Pérez, la família de la cantant Sílvia Pérez Cruz. L'interpreten Tres de Ronda, una de les moltes formacions de Ramon Manent, que l'any 2013 va comptar amb la col·laboració del tenorista Jordi Molina. Tres de Ronda, en aquest disc, són quatre, i les veus que escoltàvem eren les de Pol Aumedes, Joan Bosacoma, David de la Higuera i Ramon Manent. Vestida de nit, prop del mar i del folk.

0: Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Folk.
3: Les havaneres es van ballar i al segle XIX i XX en deien americanes. A Vilafranca del Penedès, els Vernets van fer una experiència electrònica amb Josep Maria Mayol i Xavier Vallès. Els Sí Vernets reformulen l'americana dels Felius d'en Pere Oliver, el Feliu. Gralles i electrònica en el folk del segle XXI.

0: Folk.
1: Habaneres, americanes, tango, rumba, músiques d'anada i tornada al mar del Carib i a l'Amèrica Llatina. Una alenada d'aire nou per la música popular del nostre país que va obrir molts camins. Antoni Mas, músic, va escriure la lletra. Josep Bastons, la música. I la cantaora catalana Ginesa Ortega li dona ritme de bolero d'ultramar. No sé.

Tarquim és un grup nascut al Taller de Músics de Barcelona, amb en Pau Vidal dirigint i tocant el saxo i la flauta. Interpreten una recreació jazzística de melodies tradicionals valencianes. L'any 2016 van presentar al Tradicionarius el seu CD Mar Endins, on la distància entre el jazz i el tradicional és tan curta que inclouen la veu de la senyora Teresa Albert d'Atzeneta d'Albaida com a introducció de Vicentica, pels vuit músics de Tarquim. El meu...

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'AEMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot, pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté, d'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja doncs, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això... si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió, alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. Si no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho, no?
2: Les cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera, i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació, sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I, no?, allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve d'agost és fer una dutxa, no?
2: Dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem 2. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. Sí, que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca a gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya. Sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens, i no tant nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Mm-hmm. I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar allò tots aquests espais. I perquè, evidentment, anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també. I sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, ¿vale? Mm-hmm. Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent sí, que sí. la veus amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
2: filtres,
1: no?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs sí. és més fàcil, no? Que et toqui, que no passi portes al barret, que, i també la cobertura Clar. És menor.
2: Sí, sí, uh-huh. sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, sí. vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars, no? exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Hem d'explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això doncs, ho ha d'especificar sí. en el protector.

0: en el que tu estàs protegida, sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema pues, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. Uh-huh. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma o un tipus de pell i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
1: Mm-hmm. Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també, sobretot si anem a platja o sí, piscines, per als infants especialment, no?
0: I també per infants, aquelles, per la gent, no?, gran, no?, que tingui, sí, molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot
1: utilitzar.
0: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé també.
1: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
0: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
1: severa, sí,
0: que podem trobar-nos ara amb la calor, vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom, i a més tractar-la és molt fàcil perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues, si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no?, que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta, vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no?, que normalment ara sempre suem,
1: sí,
0: quan anem pel carrer. Pues, aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, pues, li parla si sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
1: tot,
0: sí,
1: no?
0: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no?, o treure-li la roba inclús. Intentar remullar-la una mica. Vale? Per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale? Perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de
1: una
0: seguida.
1: Una pregunta, Lorena, mira, això que deies, allò, per baixar la temperatura la remullem, però no li posem gel, no posarem aigua allò glaçada.
0: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta si tenim una tovallola o un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé. Bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran.
1: Uh-huh.
0: Vale? Però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació, clar, encara hi és, no?
0: Sí.
1: Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
0: Sí, estaria bé, pues, això, no?, comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls. Està bé comentar-ho i consultar, no?, pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Mm-hmm. Sí, sí.
1: És a dir que intentem allò, doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o ventar
0: també,
1: aquesta persona també pot ser positiu, i si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu, pots pot ser que una persona doncs caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
0: sí,
1: perquè la reacció

0: que del cos no... vaja, li provoqui això, no?
1: Aquesta... Sí que potser, bueno, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual. I podem tenir simplement pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament pues, gairebé no? Donar tres passes i caure, també pot passar. Vale, sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar, no? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
0: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que
1: també, sí, sí.
0: És a dir, que ens has comentat si és possible davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no que no ens ho pensem.
1: Sí, sí.
0: 061, si tenim dubtes. I després, no hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
1: No us espanteu, no? Si ho feu això.
0: Però és cert que hi ha fins i tot aplicacions que ens sí. diuen allò, la qualitat de l'aire, no? Les temperatures...
1: Sí, sí que ho podeu fer i de fet, bueno, pues, el telediari, no? Si veieu les notícies diàriament... van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any pues, està sent
0: dur.
1: Sí, sí.
0: Una qüestió, per exemple, si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no?, en el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
1: Home, realment nosaltres el que diem des de...
0: Ens hem de moure, això ho tenim clar.
1: És que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4 més o menys, intenteu ser a casa. Vale, però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos, si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui, però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar pues, a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no? Intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir pues, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa, sobre 26 graus més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intenta que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre, no?, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar, de vegades...
0: Com no està baixant tant la temperatura, doncs no. Potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix.
1: No?
0: Llavors, no sé si és millor deixar tot tancat... I home, mantenir sempre, aquesta temperatura.
1: Sempre, si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte, però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja... Hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
0: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, sí. No, de les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries sí. és aquesta, no?
1: Sí, sí,
0: dels consells
1: ja fa...
0: de calor.
1: pues, gairebé un mes, mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
0: Sensibilitzats amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
1: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no? Una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
0: A través de l'e-consulta, potser, anem a fer...
1: A través de l'e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
0: Directament, sí.
1: Sí. Bé, hem de tenir en compte, doncs, això, no? Que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
0: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar allò, doncs, estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també, sí. No? Paciència.
1: És el que toca, sí.
0: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabem, eh? Hidratació, ombra i climatització tot el possible. Que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Igualment, bon estiu. Un plaer.
0: Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrolos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No one is it really smart. Joyce Newton. The jumper in the old food will do anything for you. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John

0: escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9. Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. Dic en poques paraules, li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. ¿Estabas cantando? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a sessió de ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Bueno, ja he dit moltes vegades que quan un disc jockey triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és el més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etc, etc. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Ràdio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: Her and the Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals,
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.

0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç. O almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Mil sobre hojuelas, que diuen en castellà. He may have to litigate, don't worry. Be happy.
1: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia de tal hora a tal altra a la teva agitada agenda està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. Don't worry, be happy. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google.
2: Like good little children, don't worry.
0: És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat.
3: Be happy, be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine de Catherine on the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la peli. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball, el grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel...

Swamp Jungle, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. I hear the sound of a el gran clàssic de 1966 dels Beach Boys. En el seu moment, la cançó més cara de la història, la gravació de Good Vibrations.

original, espectacular Good Vibrations Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA. Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@

cocodrilclubjunt@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que si repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore, són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel Uptown Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'ara, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

0: Naked Living Doll, Cliff Richard la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar.
0: No perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. I com sempre comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Pere Mercader Terrades i d'Emili Jonals. Complimentarem una petició record. Redirem dues sardanes del concert de la Costa Brava i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Obligada de tible. Fent-se clar amb la Principal de la Bisbal i Joan Parés com a solista.

Hem acabat d'escoltar l'obligat detectible de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, titulada Fent-se clar, interpretada per la principal de la Bisbal, en Joan Parés com a solista. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant de Pere Mercader Terrades en el 110 aniversari del naixement. Pere Mercader naixia a Cassà de la Selva el 20 d'agost de 1916. Era fill de Pere Mercader Andreu, el conegut compositor i músic de la Selvatana, autor de més de 400 sardanes. Però el fill va seguir un camí una mica diferent del pare. La música, evidentment, formava part de casa seva i Pere Mercader Terrades va acabar convertint-se en músic, compositor i, sobretot, mestre. I aquí és on trobem una de les històries més boniques de la seva vida. L'any 1945, Pere Mercader, que vivia a Cassà, comença a anar cada setmana a Sant Feliu de Guíxols per donar classes de música i piano. Primer ho va fer al Col·legi dels Germans de la Salle, després a cases particulars i més endavant a un local del carrer Major. Però ell volia anar més lluny. Mercader tenia la il·lusió de crear a Sant Feliu una escola oficial de música i va anar personalment a l'Ajuntament a exposar el seu projecte. El 17 de març de 1949, l'Ajuntament va acordar facilitar-li una habitació a l'Escola d'Arts i Oficis, un piano i fins i tot una estufa amb llenya per passar l'hivern. No era precisament una escola de música com les que coneixem avui, però Mercader va acceptar aquelles condicions i cada setmana, durant tot l'hivern, agafava el tren de Cassà a Sant Feliu per anar a ensenyar música. La seva perseverança va donar fruit. L'any següent, aquella escola ja quedava vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona. A Cassà també va fer una feina extraordinària. Entre els seus alumnes hi trobem músics que després tindrien una trajectòria pròpia. Un d'ells fou Francesc Camps. Naturalment, també va compondre. Entre les seves sardanes hi trobem Inquieta, La cançó del matí i Entre pins, tres obres que es van recuperar especialment l'any 2016, quan Cassà va celebrar el centenari del seu naixement. Aquell any va servir també per reivindicar la figura de dos mercaders, el pare i el fill. I el desembre de 2016, Cassà li va dedicar un homenatge molt especial. L'Escola Municipal de Música va passar a portar el nom de Pere Mercader i la Copla de la Selvatana va presentar un CD commemoratiu amb una selecció de les seves sardanes. És bonic que fos precisament la Selvatana qui interpretés aquella música, perquè el seu pare havia estat un dels fundadors de la Copla l'any 1913. Dos Pere Mercader, pare i fill, el pare compositor prolífic i l'home de la Selvatana, el fill compositor també, però sobretot mestre de músics. I potser aquí trobem el millor homenatge a Pere Mercader Terrades, no només les sardanes que va escriure, sinó tots aquells músics que van aprendre amb ell. Va morir jove, el 24 de desembre de 1971, als 55 anys, a Cassà de la Selva. La seva música va quedar en les partitures, però la seva veritable obra va continuar viva en els seus deixebles. Agafem el compacte monogràfic que enregistrava la Selvatana per escoltar una de les seves sardanes. Briosa.

Cobla Salvatana ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Briosa. I el mateix dia, el dijous 20 d'agost, es complirà el desè aniversari de la mort del palafrugellenc Emili Joanals Roquer. Emili Joanals naixia a Palafrugell el 9 de desembre de 1928 en una família de músics. El seu pare, Lliberat Joanals, havia estat instrumentista de fiscorn i trombó a la Principal de la Bisbal i a la Costa Brava, entre d'altres. L'Emili va estudiar música amb el seu pare i posteriorment amb els mestres Frederic Cirés i Francesc Civil, però el seu instrument seria la trompeta, de la qual va ser deixeble destacat de Josep Miralda. I va començar molt aviat. En només 15 anys ja va fer una substitució a la Principal de Palafrugell. Després passaria per la Cobla Orquestra Empuritana i la Cobla Orquestra Girona, fins que l'any 1951 es convertia en un dels músics fundadors de la Cobla Orquestra Meravella. Però el seu gran projecte seria la Cobla Orquestra Costa Brava. El 1956, juntament amb un grup de músics palafrugellencs, en va ser un dels fundadors. Amb els anys en seria també director i representant, fins que es va jubilar el 1993. I encara ens falta parlar del compositor. Emili Joanals va començar a escriure sardanes cap als 20 anys i en va arribar a compondre més de 180. La primera fou El meu pare, dedicada naturalment a Lliberat Joanals. També va escriure nombroses sardanes dedicades a persones, pobles i entitats, moltes d'elles amb aquell caràcter alegre i ballador que tan bé li esqueia. Algunes les signava amb un curiós pseudònim, Bruno Corbin. I aquí tenim una petita anècdota molt simpàtica. Una vegada va donar a la Costa Brava una sardana signada com a Bruno Corbin, sense dir que era seva. Els músics la van tocar i van començar a preguntar-se qui era aquell tal Corbin que escrivia també. Fins que el seu pare els hi va dir: però no us heu adonat que aquesta sardana és de l'Emili? Emili Joanals moria el 19 d'agost de 2016 a Palafrugell als 87 anys d'edat. Ens queda el record d'un extraordinari trompetista, d'un dels homes que van fer possible la Costa Brava i que després va continuar parlant-nos a través de les seves partitures. Escoltem una de les seves sardanes, datada de 1965. Festes de primavera amb la Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana de Mili Junals, festes de primavera. Fa uns dies, el senyor Didac Rubio de Badalona ens feia arribar la notícia de la mort a Palamós de la seva tieta Conxita Navarro, als 94 anys d'edat. Ens comentava: una gran persona a qui sempre recordarem amb molt d'afecte. M'agradaria dedicar-li amb molt d'amor des de Badalona la sardana Conxita en Cisera de Pere Mercader. Moltes gràcies. I tant, senyor Didac, només faltaria. L'escoltarem des d'una gravació de col·lecció enregistrada per la Cobla Barcelona de 1951, fa 75 anys. A la memòria de la senyora Conxita Navarro, Conxita en Cisera de Pere Mercader.

Cobla Barcelona de 1951 ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Conxita Encisera. El dimecres 5 d'agost es celebrava a Palamós la 26a edició del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Amb un ple fins a la bandera, els mongrins i la principal de la Bisbal varen interpretar una primera part en solitari i una segona en format de dues cobles, i a aquesta segona part ens centrarem tot escoltant dues, que seran tres, de les sardanes interpretades. En commemoració del 120 aniversari del naixement de Conrad Saló, es va programar l'Aplec de Tardor, amb la principal de la Bisbal, mongrins, Jaume Hielo a la percussió, tots dirigits per Francesc Assú.

principal de la Bisbal, Mugrins, Jaume Aiello a la percussió, tots dirigits per Francesc Assú, ens acaben d'interpretar l'Aplec de Tardor de Conrad Saló. I el concert anava endavant fins a arribar a les darreres peces. La última programada va ser Mar de Palamós, de Francesc Marrós, en el 125è aniversari del naixement de l'autor. I el que no va faltar varen ser els bisos, Palamós, Ciutat Pubilla i la Santa Espina. Tot una tradició. Doncs he fet una reducció per poder escoltar un curt i un llarg de Mar de Palamós, dirigida per Daniel Mestre, i un curt i un llarg de Palamós, Ciutat Pubilla, dirigida per Francesc Assú, aquesta última amb la particularitat que es va interpretar per primera vegada amb timbales. Primer, Mar de Palamós, de Francesc Marrós, i seguidament, Palamós, Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau.

Aquesta era la iaia Maria de Francesc Teixidor, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Informació per diumenge. A les 10 i a 4:45 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 38è plec de la Sardana amb les Cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. A 12:45 del matí, a Urús, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Manresa. A 12:45 del migdia, a Mer, concert de sardanes i música per a Cobla amb la Principal de la Bisbal. A Puigpelat, Festa Major amb la Cobla Rau Jove. A la 1 del migdia, Sant Martí Sesgaioles, de Festa Major amb la Nova Vallès. A Barcelona, Plaça Nova, Festes de Sant Roc amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 12:45 de la tarda, Vallfogona de Riucorb amb la Principal de Tarragona. A les 6 de la tarda, Agullana, de Festa Major amb la Cobla Servianenca. A Cardedeu, al Parc dels Pinatons, de Festa Major amb la Cobla Xaloc. A Banyoles, Festes d'Agost amb la Principal de Porqueres, a la Bisbal d'Empordà, doble ballada de Festa Major amb les Cobles Bisbal Jove i Escola Municipal de Música Conrad Saló. A Mollet del Vallès, concert de sardanes i música per a Cobla amb la Juvenívola de Sabadell. A Camprodon, amb la Cobla Vila de la Jonquera, a Ribes de Freser, de Festa Major amb la Cobla Marinada. A 6:45 de la tarda, a Cornudella de Montsant, 48è aplec de la Sardana amb la Cobla Cossetània, a Castelldefels, Festa Major amb la Cobla Sant Jordi. A les 7 de la tarda, al Vendrell, amb la Cobla Bellpuig Cobla. A Mollà, Festa Major amb la Cobla Sabadell. A 8:45 del vespre, Sant Pol de Mar amb la Cobla Ciutat de Terrassa, a la Seu d'Urgell amb la Cobla Juvenívola de Gramunt, a Cervera amb la Nova Vallès, a Blanes amb la Principal de Banyoles, a Pineda de Mar amb la Cobla Ciutat de Cornellà, a Calella amb la Cobla Reu Jove, a les 8 del vespre, a Flix, Festa Major amb la Cobla Mirampont, a Palamós, al Passeig del Mar amb la Cobla Maricel, a Mollet del Vallès, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell, a Gramunt amb la Cobla Vents de Riella, a Calafell amb la Cobla Contemporània, a les 10 de la nit a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Flama de Farners i a les 11 de la nit a Mer, de Festa Major, amb la Principal de la Bisbal. T'esperarem el 38è aplec de Sant Hilari Sacalm per escoltar la sardana programada de conjunt de Miquel Tudela. Espectacular. L'aplec de la Pedregada amb la Cobla Salvatana.

La Cobla Salvatana ens oferia l'aplec de la pedregada de Miquel Tudela. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns a les 12 del migdia, Torre Labit de Festa Major amb la Principal del Llobregat. A 4:45 de la tarda, a l'Esquirol amb el Coble Canigó. A 5:45 a la Bisbal d'Empordà, a Festa Major amb la Bisbal Jove. A les 6 de la tarda a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, 70è aplec de la Sardana de Gràcia amb les Coples Juvenívola de Sabadell i Mediterrània. A 6:45 de la tarda a Mer, de Festa Major amb la Servianenca, Alcanar, Festa Major de les Cases d'Alcanar amb la Cobla Reu Jove. A les 7 de la tarda, Aigua Freda, torna boda de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Manresa, a Santa Coloma de Queralt, de Festa Major amb la Cobla Sant Jordi, a 7:45 del vespre, Mollet del Vallès, de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Terrassa, a les 9 del vespre, a Perpinyà, amb la Nova Germanor, i a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners, cicle d'estiu amb la Cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 7 de la tarda, Sant Quintí de Mediona, Festa Major amb la Cobla Catània, a Santes Creus, Festa Major amb la Cobla Reu Jove, Llafranc amb la Flama de Farners. A 7:45 del vespre, a la Bisbal d'Empordà, concert serenata.cat amb la Principal de la Bisbal. A les 8 del vespre, Arenys de Munt, diada de la persona associada amb la Cobla Marinada, i a 11:15 de la nit, a Puigcerdà, amb la Principal d'Olot. I acabarem aquest bloc en dimecres. A les 12 del migdia, a Vullpellac, Festa Major amb la Bisbal Jove. A 7:15 de la tarda, a Llanars, amb la Cobla La Principal de la Bisbal. A les 9 del vespre, a Tarragona, Sant Magí amb la Reu Jove. A 9:45 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Cobla Principal de Cassà. A les 10 de la nit, a Llanars, concert serenata.cat amb la Principal de la Bisbal. A Igualada, 33è concert de sardanes i música per a Cobla amb la Marinada. A Castelló d'Empúries, amb la Cobla Montgrins. A l'Escala, a la Riba, amb la Cobla Ciutat de Granollers. I a Tossa de Mar, amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs marxem a la Festa Major de les Cases d'Alcanar, on dilluns a 7:15 de la tarda hi haurà ballada amb la Cobla Reu Jove, que tancarà la seva actuació amb la coneguda sardana de Francesc Marrós titulada Alcanar.

El Canadà Francesc Marrós ens l'oferia la cobla principal de la Bisbal. I tancarem amb la informació per dijous i per divendres. Per dijous, 20 d'agost, a 6:15 de la tarda, Castellbisbal, de festa major amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, Colera, amb la cobla Foment del Montgrí. A la Milla del Vallès, de festa major amb la Contemporània. Arenys de Mar, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, Calonja, amb la ciutat de Girona. A les 10 de la nit, també a Calonja, festival de música festiu, amb les cobles Principal de Llobregat i Sant Jordi. A Llançà, amb la cobla Bisbal Jove. I a 11:15 de la nit, a Vilassar de Mar, amb la cobla Marinada. I per divendres, a les 12 del migdia, al Picat, de festa major amb la Vents de Riella. A 13:45 de la tarda, a l'Argentera, de festa major amb la Reu Jove. A 17:45 de la tarda, a Balenyà, de festa major amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, a Llafranc, amb la cobla Flama de Farners. A les 8 del vespre, a Palafrugell, amb la cobla Flama de Farners. A les 9, a Torres de Segre, 21enes sardanes a la fresca, al Segrià, amb la cobla Tàrrega. A Olot, Cerdagost, amb la ciutat de Girona. A 21:45 de la nit, a Premià de Mar, amb la cobla Sant Jordi. A les 10 de la nit, a Alp, amb la cobla Foment del Montgrí. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la cobla Catània. A Figueres, amb la Principal de Banyoles. I 22:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada de divendres de Premià de Mar amb la Sant Jordi i amb una de les sardanes programades. Un bon badaloní de Jordi Paulí amb la cobla Maricel. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy vibes, Yitalo, Disco Classics, Megamix, Volume 2.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi i comencem un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, una nova oportunitat doncs, per viure junts totes aquelles històries, totes aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens tornen locos, que ens tornen bojos, que ens agraden, que ens agradaven llavors, que ens han seguit agradant durant tot aquest temps i que ens segueixen agradant ara i ens seguiran agradant per sempre. És, sens dubte, estem parlant de les dues èpoques daurades de la música, no? Perquè... ho hem dit molts cops. Sí que en totes les èpoques, evidentment, es fa bona música, hi ha música ben xula i ben guapa. Però de la música dels 2000 o el 2010, ostres, no se n'acaba de parlar tant, no? I en canvi tenim un boom, tenim una festa amb tot això dels 80 i els 90, que, clar, a veure... està clar que si a hores d'ara les festes que funcionen són les que es fan amb aquests remembers, amb aquests, amb aquestes històries d'aquells 20 anys, d'aquelles dues dècades de música, deu ser per alguna cosa. I justament per aquesta cosa és la mateixa que nosaltres ens hem proposat de compartir junts aquest programa, aquesta Generació Chic, aquesta història que, mira, doncs entrega a entrega, podcast a podcast, programa a programa, si som més, més puristes o més... més com de tota la vida, no? Doncs, és el que fem al final, doncs recordar junts aquestes dues dècades, aquests 80 i 90, i la música d'aquests 80 i 90. Tanta música, tants artistes, tants cantants, tants grups. No ens dona temps. Això sí, nosaltres ens hem proposat aquí al Generació, doncs, anar directament als números 1, perquè... al final, si tenim tant per triar, doncs per què hem de quedar-nos amb qualsevol cosa? Res de tot això. Aquí anem a sac-pac. Anem amb la... amb l'últim, amb el que més va funcionar, amb els números 1, amb els primers i primers i primers de cada, diguem-ne, de cada artista, no? És veritat que tenim artistes de referència que és molt difícil dir no, no, és que aquí només en farem servir un. Aquí nosaltres... aquest és el millor de... no, no, no som ningú per dir qui és el millor de cada casa, perquè hi ha gent, hi ha artistes que, noi, doncs tenen un catàleg de cançons que no ens les acabaríem pas. I d'aquests, doncs, n'haurem de posar dos, tres, les que faci falta, sempre i quan siguin bones, sempre i quan siguin les que vosaltres us agraden, les que vosaltres ens demaneu, també a través d'Instagram, ja ho saps. Aquí, al Generació Chic. Què, ens hi posem i comencem el programa d'avui? Fem una baladota d'aquelles xules que ens agrada a nosaltres, eh? Una d'aquelles... mira, que ens posa les piles per començar el programa. Avui la comencem amb els Wham! I amb aquest Carol's Whisper. Home, la gran balada de Wham! Des del 84, és d'aquell Make It Big. Ai, els guams, vinga, va, som-hi una mica amb ells, eh?

El que et deia, la balada per antonomàcia dels Wham. George Michael, Andrew Reilly... Sí, home, sí. Una balada de les que nosaltres ens posàvem... No sé, aquesta era de les de tenir en aquella cinta de caset, eh? Sempre dèiem aquella... Tenies una cinta de caset que em deies del Porciaca, no? Que es portava, doncs, allà al cotxe guardadeta.

el Careless Whispers dels Guam. El Make It Big, que és aquest àlbum de 1984, segurament dels seus... Després hi ha el The Final, no?, que és una mica una recopilació, però el Make It Big segurament seria el gran àlbum de Guam. Guam hem sentit moltes coses aquí al Generació i les seguirem escoltant, perquè molts de vosaltres ens en parleu, ens les demaneu. Ja sabeu que ho podeu fer a través del perfil que tenim a Instagram amb aquell arroba al davant, Generació Chic tot junt, i és allà on ens apleguem tota la colla, tots els amics, tots els grans amics del Generació Chic. Perquè, home, jo crec que ja podem dir que som amics, no? Com deien els Queen, amb aquest Friends Will Be Friends.

friends will be friends. Els amics serem sempre amics, seran sempre amics. I dic serem, ho dic ja en primera persona, perquè, home, si ja ho som, per què ho hem de deixar de ser? Què és lleig, això de deixar de ser amics? No volem deixar de ser amics, al contrari, volem que siguem encara més amics. Per això et parlava abans d'aquest perfil que tenim a Instagram, aquest club del Generació Chic. Allà on ens ajuntem tots i fem això, que això sigui, doncs això, divertit. Friends will be friends. Una cançó, com sempre, amb la firma del Freddie Mercury, però en aquest cas acompanyant-la del John Deacon, el baixista dels Queen. Sempre parlem molt del Freddie Mercury, del Brian May, que potser són les fotos més icòniques de la banda, però no oblidem els altres dos, que també doncs el Roger Taylor a la bateria o el John Deacon també eren Queen. Veus, Queen és una d'aquelles bandes que et deia al principi que si hem de triar una cançó, doncs ens costaria moltíssim. Llavors, què fem? Doncs posar tot el que sigui grans èxits de Queen. I en busquem altres històries, perquè això no s'acaba mai i hi ha històries que no s'acaben mai, com aquesta. Limal.

Ai, quina manera de fer-te malbé les cançons, eh? Però si l'estem cantant tots. Never Ending Story, aquesta història que no s'acaba mai. La història que ens portava l'Imal. L'Imal, que de fet es diu Christopher. Es diu Christopher Jamil, i aquest Jamil, si tu canvies les lletres de Jamil, doncs et surt un anagrama que diu Limal, i aquí és d'on ve el nom d'aquest cantant anglès, que va ser també líder dels Kaja Go Go. Evidentment, l'himne seu, el seu gran èxit és aquesta història interminable. Aquest Never Ending Story, una cançó produïda i composada, de fet, pel productor italià Giorgio Moroder. Per aquesta pel·lícula de Never Ending Story de 1984.

recordes, de la pel·lícula que sortia volant amb aquell... Ostres! Quines coses ens agradaven, en aquella època. Bueno, però és... Era xula, era molt xula, aquesta pel·lícula. Estem anglesos avui, Amb els Wham, amb els Queen, amb l'Imal, i aquests també són anglesos. Els Spandau Ballet. Only when you leave. Només quan te'n vas des del Parell, també de 1984. Home, perquè ens agraden molt els Spandau Ballet. I ens demaneu molt els Spandau Ballet. Va, vinga, anem amb aquest Only when you leave del 84.

Only When You Leave. Només quan te'n vas és només que... Bé, només sap, ho deixarem, ho posarem una, com una coseta maga. Només quan te'n vas és el moment on el que ja volem que tornis. Ens passa el mateix amb la música dels Spandau Ballet. Only When You Leave. Aquesta és la demanava la Sílvia. De fet, demanava coses de Spandau Ballet, així en general, eh? Perquè el True, bueno, el True ja l'hem posat alguna altra vegada. Doncs sí, doncs si t'agradava el True, segur que també t'agradarà aquest Only When You Leave. Spandau, la banda del Gary Kemp. De fet, dels germans Kemp, però... El líder de la banda, sens dubte, en Gary Kemp. Ja ho saps que el Martin Kemp, també el seu germà, era també formava part d'aquesta banda. Hi ha moltes bandes que estan formades per germans. Diuen que algunes malavingudes, eh? També d'anglesos, també tenim alguna referència sobre això. Aquests també són anglesos i també són germans. I també han format una banda guapíssima que es deia Eight Wonder. La veu de la Patsy Kensi amb aquest Cross My Heart. Va, vinga, som-hi. Aquesta és del 88 i ens agrada moltíssim.

atrevessant-nos el cor directament com aquelles fluixes, saps que pintàvem allò les parets i els arbres amb la navalleta o amb un punxó? Doncs això, un cor amb aquella fletxa del senyor Cupido. Doncs una cosa així és el que la Patsy Kensit, que és la líder, la veu, la imatge dels Eight Wonders, d'aquesta vuitena meravella, des d'un àlbum que es deia Fearless del 88, doncs ens portaven aquest èxit, Cross My Heart.

et deia, era una banda... La formaven en principi doncs els germans Kenzie, però... Bé, després, la imatge sempre ha sigut ella. Guapeta ella, rosseta ella. Una vuitena meravella, com totes les que escolteu i sou aquí al Generació G. Què, la Madonna? Una mica de Madonna? Fotem-li fort!

Like a Virgin, volem sentir això, el batec del teu cor, però així com molt, molt, molt a prop meu. Aquest Like a Virgin va donar nom també al segon dels àlbums de la Madonna. O sigui, això és del principi, ja es veu, aquí la veu molt jove de la Madonna.

0: Avui estem molt, molt... molt poperos i molt 84. Aquesta també és del 84. Like a virgin. De la Madonna, Luigi Cone, ja ho saps, el que et deia, el segon àlbum, però aquesta a més va ser el segon single que va sortir d'aquest àlbum. També va sortir després els recopilatoris, evidentment, perquè és una de les grans cançons de la gran Madonna. Ai, va, música dels 80 i els 90, que és al final el que tenim aquí al Generació, no?
1: Generació, Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a aprendre una mica la lliçó. Anem a estudiar una mica lletres. E-I-A-O-U. Això ens ho deien els Fruits. Repassant les lletres una mica amb el borriquito com tu, no? Però això, en versió anglesa, gonna get you.

Grans cançons, sobretot d'inicis dels 80, aquest A-E-A-O-U, amb els Freeze, aquesta banda, des d'Anglaterra, però aquí hi ha, per exemple, hi ha moltíssimes coses, per exemple, explicar-te d'aquesta cançó. És del 83, però original de la banda Freeze, com et deia. Aquests congelats, aquests senyors congelats, que no són del glaçó, eh? Aquests vénen des d'Anglaterra i aquesta, et deia, aquesta cançó és de 1983, d'un àlbum que es deia Gonna Get You. D'això em va fer les remescles també un gran de la música disco, que és un tal Gene Gilly Bean Benítez. En Gilly Bean, també molt lligat a la Madonna que escoltàvem abans, eh? Un dels grans noms dels 80 i de la música de discoteca.

I mira, doncs ja ens ha entrat per sota el Nen Tenon, el Chris Lowe, aquests dos xavalets que, mira, sempre volen buscar el seu espai. I vaja, si el van trobar, sobretot a la música. Des d'un àlbum que es deia Introspective, aquest és del 87, amb una versió d'un clàssic de l'Elvis Presley. A la seva manera es van fer aquest Always on my mind. Doncs sí, senyor, ens va agradar molt aquesta versió, que després t'explico, això ho van fer per entrar als mercats americans.

Aquesta versió, aquesta cançó dels Pet Shop Boys, aquest You Are Always On My Mind, la tenim ja com molt interioritzada com a que és això, una cançó dels Pet Shop Boys. La veritat, si busques... no, de fet, és que no s'hi sembla gens a la versió original. O a la majoria de versions que se n'han fet d'aquesta cançó. Jo et deia abans, l'Elvis Presley, que va ser qui la va popularitzar. De totes maneres, no va ser el primer que va gravar aquest You Are Always On My Mind, sinó que el primer que ho va fer va ser un senyor que es deia Billy Joe, B.J. Thomas, que era un cantant de country, però a qui realment atribuïm aquesta cançó a les seves primeres versions va ser per també la cantant de country Brenda Lee i, com no, evidentment, al senyor Elvis Presley. Els Pet Shop Boys van fer aquesta versió que no té res a veure amb la baladota amb aquella balada de l'Elvis Presley, i ho van fer per entrar sobretot al mercat dels Estats Units. Els Pet Shop Boys, que ja eren prou coneguts a Europa i sobretot a Anglaterra, doncs amb aquesta cançó va ser amb la que van voler triomfar, i de fet van triomfar, van entrar, com no, al mercat dels Estats Units amb una versió totalment diferent de la cançó que et deia del mateix Elvis Presley. Però és que aquesta cançó l'ha cantat, jo no sé, versions de l'Always On My Mind, des de l'Elvis Presley, la Brenda Lee, com et deia, els Pet Shop Boys que estem escoltant, James Galloway, Chris DeBar, Johnny Cash, la Shakira, Ryan Adams, no confondre amb Ryan Adams. I els grans crooners, en Julio Iglesias, també, abans de fer aquestes tonteries que feia, o mentre feia, vés a saber, Michael Bublé, un tou de gent. Va, anem amb, i ara això sí, molt, molt, molt de discoteca. Sí, posem-nos discotequeros per anar després a la part final del programa. Anirem ja una mica més rockeros, que també ens ho demaneu, això. Mojo, una cançó del 2000, la banda alta, eh? Aquestes nenes, aquestes noies, aquestes... com en diem, d'això en diem? Simplement, Leire, no? Vinga, les Leires. Leire.

Monjos són una, un duet, són una, aquests senyors arriben des de França. El 2000 ens van portar aquest Lady Hit Me Tonight. Home, és una cançó d'aquestes de discoteca de les que ens donen la, la brometa fàcil, no? La brometa fàcil. Tens alguna amiga que es digui Leire? No ho sé, perquè si tens alguna amiga...

0: els ulls i jugant una mica i ballant una mica. Ja ho saps que cap al final del programa no sé què ens passa, no? I que se'ns en van les cames, els peus, i ens posem a ballar el que ens tirin aquí el...
1: Generació.
0: Aquí, això mateix, aquí, el Generació. I feel love for the first time. Oh, lady. Can you see? Que ens passaríem la vida escoltant cançonaques com aquestes, tamassos com aquests, però una miqueta de pop espanyol, no, també? Sí, va, home. Anem amb aquesta gent de Granada, anem amb La Guàrdia i anem a veure què passa quan surt aquell sol que brilla tan fort i ens agrada.

Home, nosaltres no volem que t'oblidis absolutament de ningú. No. Res d'oblidar-te. El que has de fer quan surti el sol és emportar-te un podcast del Generació Chic, per exemple, no? I posarem temes com per aquest, per exemple, aquesta banda de Granada, La Guàrdia, Cuando Brille el Sol, o, per exemple, anirem acabant el programa d'avui i ho farem amb un temasso que ens heu demanat mil vegades. I aquest temasso és... són els Europe. I és aquest final del compte enrere, de Final of Countdown, del 86, un temasso, brutal, on allà on el n'hi hagi. I amb això acabarem el Generació d'avui. Què? Guapa aquesta per acabar, sí o no? Són els Europe, des d'Estocolm.

0: de una banda sueca amb la que acabem amb moltes, moltes bandes sueques que ens agraden, però aquests, mira, doncs avui el fem servir, és aquelles de cuernos en l'aire i aquí tots a fer l'air guitar a sac pac. Per viure junts, és clar que sí, aquest final del compte enrere. Una de les cançoraques més importants d'aquesta banda, tot i que han tingut molts èxits, han gravat un tou de discos. Només d'aquesta cançó van vendre més de 15 milions. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres? Sí? Doncs moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic. Els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneta.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
3: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
3: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
3: Protecció Civil també ha activat l'alerta del pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
4: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival.
3: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
3: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
3: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continuen marxant mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem en aquest cas al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
3: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
5: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
6: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
5: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
7: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
5: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
8: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
5: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
3: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7 al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
3: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau, un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic, una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona i 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
3: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a l'A22, a Lleida.
3: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades.
3: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
3: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6 i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
9: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
3: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
10: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que podem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
10: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
11: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
10: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
11: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
10: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Obrim plana local, comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
3: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
12: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja, que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
13: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra, i la platja és d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
12: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
14: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona, i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, que ha guanyat el premi del públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos. De 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit dues victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els dos últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu cinquè amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañé, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna a encarar l'inici de Lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues, poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a 9:00 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta batgenca ha quedat 20è en la classificació.
2: Com diem, l'atleta baixenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la 3ª medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
12: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
15: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
16: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
12: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
14: Después nos bañamos.
12: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
14: Hola.
17: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
14: Mónica.
18: ¿Qué estás haciendo, Juan?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles, i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
5: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
6: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: El mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
6: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. Em dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
6: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colombia, toda mi familia es de Colombia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat, dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Però la gent nunca respeta i ja hemos visto varios que pasan de la boya i se dejan llevar por la corriente i ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances en l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
2: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
4: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
14: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset, Vins i Caves.
15: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa. I sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid, i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé, i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
14: La barema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una barema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
4: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
16: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
17: Si venia una fort vent

0: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
1: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
2: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i més, baixen les reserves hídriques.
1: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
2: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
1: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
0: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
3: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
4: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
5: Que com tots els anys la gent del poble ens reunim aquí per a cadascú una sola colla, un grup d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Es passa amb tots els anys perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
6: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
7: Posem l'arròs, posem el pollastre, costella de tocino, los musclos, ja, un rioll, la paelleta, i mos queda bastant bona, eh?
4: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
0: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
3: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
8: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, que son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
0: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional d'Adifolk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
3: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició

0: coalició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
1: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb futbol perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador Manolo González assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
3: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
1: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
1: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
1: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
4: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé la primera part, crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
5: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado 2, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
1: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Saramon Forte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
6: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues, poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
7: Bueno, creo

0: de 2 setmanes.
1: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a 9:00 PM l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Fuxe de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
2: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 6:45, en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols, respectivament.
1: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
2: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat 3er per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
1: Recordem que és la 3era medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Paul McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa, i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
3: La Xarxa de Comunicació Local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arròs. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
6: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
4: Satisfet, Marcel, ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte, podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
5: Satisfet, no, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i per tant hauríem de haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa, i per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs es poden explorar i bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta doncs ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
4: De fet, deies això, ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
5: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva, o tot el que surt al teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no?, perquè això ha passat sota Zoido, quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. En part d'aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de la intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas, un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes del nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat. Uh-huh.
4: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
5: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
4: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic?
5: Clar, costa molt pensar-ho, això, a l'estat espanyol. Costa molt pensar. I també ho estem veient ara, que bé, que de fet el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, doncs, en algun cas amb indici, altres casos doncs, evidentment que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics, no? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
4: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no? Per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus, respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
5: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi, el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat d'El Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Mm-hmm. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els hi ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
4: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici també per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
5: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació per part d'un grup d'experts de diversos països que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin infectat els telèfons mòbils i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, escolta, mireu això i no, fer un backup del mòbil i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs, us han infectat. I en el meu cas m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt, molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo algun cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia, doncs, a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no?
4: Fiques.
5: I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure't en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
4: Fins a 60 Aragonès. Persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
5: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Evidentment, sóc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa i amb una renovació absoluta i amb voluntat doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels Països Catalans i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens voldrien fer veure doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no. Però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
4: També tribunals europeus, si cal.
5: Això serà la estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus. Però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que, recordem, que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uní, que també va haver d'anar a l'exili, també perseguit per la justícia espanyola, i després ja no havia passat res. Tot això és molt greu. És molt greu i oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, la justícia, probablement espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat, o com a mínim ha permès, que això pogués passar. I, per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir, escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa a un lloc o a un altre. Però no oblidem mai que és el mateix ministre que quan hi va haver les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. Mm-hmm. I això, d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut. Jo ara, un soci més, però, evidentment, amb ganes de seguir reivindicant els drets ara dels mestres i més endavant doncs de qui faci falta, només faltaria, no? Els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Amb que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
4: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
5: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar. Els independentistes volem fer un estat que sigui diferent i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, per exemple, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren fins on podíem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia ho atrapatarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar i quan t'equivoques dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial. En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155 perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia, després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells que també han patit cops d'estat, no? dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica. I bé, i això és el que s'està patint ara mateix, i per això estan passant tantes coses ara mateix, també, a nivell d'estat. I per això, doncs bé, quan tu empares tot això, ho permets, quan no ho impulses, et retorna com un bumerang, que és el que els està passant ara. No me n'alegro, eh? No me n'alegro gens ni mica, perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
4: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació, Premi d'Honor, al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
4: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
6: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
4: Com ha rebut aquest premi?
6: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
4: És un premi a la trajectòria. La podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que no... Que uns dies, no sé si és un mes, dos mesos, no sé quan, no, un any, que ara ja no fas antena tots els dies, no?
6: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
4: Com vas prendre aquesta decisió?
6: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
4: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
6: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses, i jo vaig pensar, perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar, si ve tanta gent, perdrem moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
4: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
6: Que sí, he visitat
4: sí.
6: Córdoba, sí.
4: Has tornat a casa...
6: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
4: Uh-huh. Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no?, en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
6: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni al meu fill per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
4: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
6: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
4: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
6: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó d'existència de la ràdio, jo crec que sí.
4: Ha canviat molt la ràdio, també.
6: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
4: Dies com el de la apagada general, no?, aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
6: Sí, clar. Perquè la gent buscava tot arreu, com que res, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
4: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
6: Molta, moltíssima gent, claro. Sí.
4: Què t'emportes d'aquesta experiència?
6: Pues d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries i bueno, puc viure i si no tinc a vegades res a fer, em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
4: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
6: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
4: Ja hauràs fet altaveu, que era la missió inicial, no?
6: Claro.
4: I llavors el següent pas quin va ser?
6: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora que...
4: Per falta de llicència.
6: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no mos la van voler donar. Si no l'haguessin volgut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
4: I com es va reprendre?
6: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure què podríem fer i què podríem fer, clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor Palací i el senyor... l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró, li vaig proposar i me la van vendre. I la vaig comprar i, clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
4: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Què vol dir la ràdio popular?
6: Bueno, és l'altra gent. L'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, després hi ha d'altra gent. Pues aquesta altra gent va ser la que va enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no es feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
4: I ara amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
6: No, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre, sempre estarà viva, sempre.
4: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
6: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
4: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment... estàs amb el dia a dia.
6: Estic al loro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
4: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
6: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
4: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
6: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com som. No? Ens hem de posar allà, a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen. Els veuen a nosaltres.
4: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
6: No. La meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, i tenim la casa allà.
4: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no, també les coses han canviat molt.
6: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènech, el Pepito Domènech. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia, me cago en Déu! I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènech i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo, fa 4 dies que ha arribat de Córdoba i ja està parlant en català. I què, fixa't.
4: Imagina't, imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te, potser, no?
6: També ho hem intentat.
4: Ho hem intentat.
6: Sí, sí, abans de... Després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català. I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
4: Què et diu què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
6: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un mes d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts. I, bueno, els hi estic molt agraït.
4: També ets fill adoptiu de Mataró.
6: Sí, em van fer fill d'adopció de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
4: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no?
6: Sí,
4: perquè
6: claro,
4: la societat
6: sí.
4: Evoluciona. Quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
6: I ha evolucionat i molt, eh? El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, perdó, vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o pren sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. I en canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
4: Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
6: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma. Sí.
4: Molt bé. Justo, nosaltres...
6: I per Badalona, que està al costat.
4: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
6: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
4: Vas viure a Badalona també, eh?
6: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona. O sigui, això forma part de la meva família.
4: Vius les festes de maig?
6: També, claro,
4: sí?
6: I tant.
4: Vas a la crema de limoni?
6: Sí, sí, sí.
4: Bueno, és que això... Sí. Això sí que fa ciutat.
6: S'ha de venir.
4: I la Feria d'Abril, què? L'has viscut també?
6: L'hem viscut també amb molta il·lusió. Bueno, bé.
4: Ui, aquest bé?
6: Sí, bueno.
4: És diferent, suposo.
6: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
4: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan revisa aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
6: Moltíssima gràcia, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
4: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
6: Molt ànim, a tu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
4: I a aquesta hora parlem de salut. Ens acompanya la Mar Bernal. Ja sabeu que ella és fisioterapeuta especialista també en sol pèlvic. Què tal, com estàs?
7: Bon dia, molt bé.
4: Avui parlem d'algunes recomanacions per tenir una bona salut vulvovaginal, i per redescobrir si els hàbits, allò que estem habituats a fer en el nostre dia a dia, ens protegeix, ens beneficia i fomenta aquesta salut, o bé, a vegades ens pot jugar a la contra i no en som conscients, no?
7: Exacte. Avui vinc a explicar una miqueta coses que expliquem a cada pacient a consulta, tips a seguir per tenir, doncs, això, la millor salut, la mínima alteració possible d'aquesta zona, i al final veiem que una miqueta el problema és que mai ningú ens ho ha ensenyat. Llavors, vulguis o no, cadascú segueix doncs, el que ha vist una miqueta a casa, no? Les costums, el que hem vist de la nostra mare, de les nostres tietes, etc. Però venim a donar una miqueta, doncs, això, consells per tenir la nostra vulva i la nostra vagina en les millors condicions.
4: Molt bé. Doncs començarem parlant, us parlarem de diferents conceptes, eh? El primer d'ells és el ritme.
7: Ritme miccional i ritme defecatori, ¿vale? Perquè també, com que tampoc ens han ensenyat que els pipis són els normals al dia o, o caques, doncs també hi ha molts problemes en les dones, sobretot molts problemes d'estrenyiment. Llavors, quin és el ritme normal a l'hora de fer pipi? Quants pipis al dia són els normals i quins hauria de ser una miqueta un signe d'alarma, no?
4: Perquè no val allò de cadascú té el seu propi bioritme. No,
7: realment sí que hi ha uns números i és important remarcar-ho i ho preguntem a consultar amb cada noia per veure que realment doncs, ella sigui conscient i pugui canviar-ho i adaptar-ho. Hauríem de fer un pipí, la nostra bufeta està preparada per fer un pipí cada 2 o 3 hores. Per tant, si ets una persona que fa pipí cada hora, no, que les pròpies noies diuen, jo soy muy meona, no? Jo faig molt de pipí sempre, sempre m'ho diuen, doncs això es pot i s'hauria de canviar. Un excés de ritme podria portar problemes d'incontinències, d'infeccions, etc.
4: I un dèficit? Vull dir, en lloc de si fas pipi cada 2-3 hores, fer-ho cada 4-5...
7: Exacte, això també ens ho trobem amb segons quines feines. Per exemple, als mestres els hi passa molt, o segons quines persones que treballen potser en condicions que no poden anar al lavabo quan volen. I això també és un problema. Hi ha un problema massa poc i de massa freqüència. Llavors és reconduir una miqueta, que la gent sigui conscient, doncs això, que cada 2-3 hores, si ingerim el líquid necessari, que és 1,5 litres, 2 d'aigua al dia, hauríem de fer un pipí cada aquest temps, vale? Per la nit, 0 pipis. L'últim que vaig a fer abans d'anar a dormir és un pipí, i el primer que faig quan em desperto pel matí és un pipí.
4: Com distreus el cervell si t'aixiques a mitjanit amb ganes d'anar a fer pipí? L'has de fer o no?
7: Clar. Són hàbits que també s'agafen, és també una mica un costum, vale? Hi ha com un tema aquí també molt conductual que també cal redreçar. I per això recomanem que aquesta ingesta de líquid, aquest 1,5 litres, 2, que recomanem al dia perquè el necessita el cos, que cap allà a les 7 del vespre comencem a disminuir-lo, o sigui que l'ingerim més durant el dia i al migdia, vale? Però a la tarda ja comença a baixar, perquè si em prenc una infusió abans d'anar a dormir, el més probable és que m'aixequi a la nit a fer un pipí. Llavors tenir aquesta consciència de no aixecar-nos a la nit.
4: Això pel que fa al ritme miccional i el defecatori?
7: El defecatori aquí hi ha una miqueta ja més de ventall, no?, de possibilitats, perquè una caca al dia seria l'ideal, però 2 caques al dia estaria bé, inclús 3, vale? No seria tampoc una alarma, però fer una caca o, per exemple, 1 o 2 caques a la setmana, sí que això és un problema també que ens està donant problemes intestinals, val? Llavors tot això acaba en problemes de sòl pelvià, perquè aquestes caques, aquest enlentiment de la caca també fa que estigui més dura, per tant que sigui més difícil de treure i que hi hagi més nombres de fissures anals, morenes, etc.
4: Per tant, li costa més regular, treballar, no?
7: Sí. Regulem tots els consells que ja sabem, no?, per fer caca.
4: Roba interior, per exemple, quin tipus de roba interior és la que hauríem de fer servir?
7: Única i exclusivament de cotó 100%. I és curiós perquè hi ha moltes tendes que ja ni te l'ofereixen. Llavors molta gent es pensa que es compra una calceta de cotó, però realment és un 72, un 68% de cotó. Inclús la gran majoria d'un 90-95. Però no et trobes del 100%. I hauria de ser de cotó, perquè tant la vulva com la vagina necessiten estar en contacte amb una superfície que sigui transpirable i que sigui amigable amb totes aquestes característiques que té, sobretot tot la vagina.
4: Molt bé.
7: Llavors, els productes de licra, diguéssim, no li agraden a la teva vulva. I què fa? Escup fluxa. I tu què et penses? Que tens molt de fluxa. I què fas? Et poses un salvaslip i aquí la vulva no respira. Aquí la vulva comença a emmalaltir perquè baixem la nostra capacitat de sistema immunitari, no? Cada cop la fem més sensible. Hi ha més infeccions, hi ha més irritacions, més problemes dermatològics, i és una miqueta un peix que es mossega la cua.
4: I calceta i no tanga. O el tanga està permès.
7: A veure, com tota la vida, de forma puntual, no?, per aquell pantaló concret que tal, no passa res. Però si cada dia portes tanga, no és gaire recomanable pel teu sòl pèlvic. Justament on fa la punta del triangle és just el periné, que és una zona molt sensible, i tot això fa que es ressequi, el tanga es mou i porta les bactèries de l'esfínter anal a la vulva i també porta moltíssimes infeccions.
4: Molt bé.
7: Llavors, tampoc ho recomanaríem en excés.
4: Abans hem parlat d'hidratació amb aquest litre i mig, dos litres d'aigua que el nostre organisme necessita, però, diguéssim, expressament la vulva també necessita una hidratació?
7: Aquí sempre hi ha molts dubtes perquè vas a la farmàcia i hi ha tants productes, no? Per tot arreu ens arriba molta info i la gent no sap ben bé quan s'ha de posar. La lubricació, el lubricant, és per introduir alguna cosa a dins de la vagina, ja sigui a nivell sexual, ja sigui a nivell ginecològic, per exemple, val? Per tant, lubricant per posar alguna cosa a dins. Els hidratants, aquí hi haurien dos tipus, els vulvars i els vaginals. I com que la vulva i la vagina no és el mateix, les característiques tampoc han de ser les mateixes. A nivell extern, jo no em complicaria la vida, vale? Jo faria un oli d'ametlles. L'oli d'ametlles és apte, serveix per tota la pell del cos i la vulva és pell i múscul, exactament igual que els braços, les cames i tot. Per tant, oli d'ametlles, cada dia, totes les persones de la família, de totes les edats, i tenim uns genitals ben hidratats externament. Internament, cada dia. Internament, aquí ja hauríem de valorar, tant a nivell ginecològic com nosaltres els fisios, de quines característiques té aquesta mucosa vaginal i si realment ho necessites. De normal, amb un cicle normal menstrual, si tenim un flux coherent, no és necessari. Però si veiem que sí, llavors ja recomanarem quin necessita cada persona.
4: Molt bé. Pel que fa a, diguéssim, els dies en què tenim la regla, no?, el període, higiene menstrual, quina és la més convenient? Ho dic perquè abans ens has parlat del Salva Sleep, com, diguéssim, un estri, no?, que al final doncs, no ens deixa transpirar, però clar, aquí hem de pensar en compreses, salves dips, que els utilitzem també quan tenim la regla, fins i tot els tampons, no? Hi ha alternatives que ens són més beneficioses?
7: Tot el que és reutilitzable, ja sigui copa menstrual, les calces menstruals, compreses de tela, salves dips de tela, que molta gent no els coneix, són, per una banda, molt més econòmics, a final, no?, a l'any, si fas números, et sortirà molt més a compte, però és que l'important no és el preu, sinó que no t'està portant, doncs això, uns elements tòxics en el teu cos, no? Ara està molt de moda tot el tema dels microplàstics, dels disruptors endocrins, però aquest tipus de productes, les salves lips, compreses i tampons que hi ha al súper, de totes les marques que coneixem, són superdolents per la nostra salut. Llavors és començar a mirar, investigar i veure què realment això que puguem utilitzar, si són d'un sol ús, que siguin només de cotó.
4: Molt bé. I pel que fa a la higiene, hem d'utilitzar sabó quan ens rentem?
7: Recomanem zero.
4: No, zero.
7: Zero, absolutament.
4: Que això costa, perquè ho tenim com molt integrat, no?
7: Per això mateix, no? Perquè sempre, i això més en les dones que en els homes, perquè sempre diem el mateix, però no has vist mai un sabó per penis anunciat ni per la tele, ni per al carrer, ni en un supermercat veuràs un passadís.
4: No ho havia pensat mai, però clar, evident.
7: Oi que no? En canvi, tu sí, no? Tu a la vulva tens sempre aquest concepte de que està bruta, de que fa mala olor, de que l'hem de tapar, no?, les olors amb diferents perfums, amb diferents sabons, i que huela, doncs, això, a flores de la muntanya. I llavors penses, no, no, la vulva fa olor vulva. I com s'ha de netejar? Amb aigua. Simplement amb aigua, netejant bé els llavis perquè tenim plecs, que no quedi cap tipus de brutícia dins, és més que suficient. Si tens un bidet a casa, ets una persona molt afortunada, vale? Perquè això ja és una relíquia, ja no existeix. I també comentar que és molt més net netejar-se els genitals, tant anal com vaginal, com el penis, amb aigua, que no pas en paper de vàter, per exemple. A nivell de caca,
4: per exemple.
7: Tu quan et neteges el cul estàs escampant la caca, no l'estàs netejant.
4: A banda que irrites en moltes ocasions, no?, també la pell.
7: I després hi ha les tovalloletes, tot això també porta un munt de productes supertòxics.
4: Que no es recomanen, per res. I acabem amb la depilació. És beneficiosa, no? Vull dir, el pèl també és protector, no?
7: 100%. Protecció ens dona múltiples beneficis a nivell genital, ja que fa que no tinguem infeccions, de que no entrin microorganismes a dins, de que hi hagi una bona temperatura i, a més, fa que els pèls tanquin els músculs de la vulva. I la funció de la vulva és estar tancada perquè la vagina no es quedi seca. Si la vulva està oberta, que això passa molt en un postpart, aquesta vagina sempre es queda oberta i llavors s'asseca, és com si estiguessis sempre amb la boca oberta i tota la nostra mucosa s'acabés assecant. Doncs aquí hi haurà una sèrie de problemes, també. Per tant, el pèl ens ajuda també a nivell de protecció.
4: Ens adonem que hem de desaprendre moltes d'aquestes coses que estem habituats a fer,
7: Sí.
4: per tenir una millor salut vulvovaginal. Marc Bernal, fisioterapeuta de Sol Pelvià, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: A vosaltres. Merci.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui ens acompanya també als nostres estudis de Radio Ciutat. Davant del micròfon trobem una jove esportista que, de fet, ja competeix i guanya a nivell internacional. Avui parlem amb la Denise Prats. Ella és karateka del Club Grama Karate, que s'ha proclamat campiona en la categoria de 16 a 17 anys, això vol dir menys de 55 quilos, a l'Open de Londres, de Karate Kyokushin. És una disciplina el que requereix precisament aquesta modalitat, molta constància, i també en ella trobem caràcter sobre el tatami que l'han portat, doncs, com explicàvem, al més alt del podi europeu. Avui a l'estudi del Badalona Matí volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta victòria i quins són els propers reptes de la Denise Prats, que avui ens acompanya. Benvinguda.
8: Molt bon dia.
4: Què vas sentir, Denise, quan el jurat et va proclamar campiona? Quines són les sensacions que vas tenir?
8: Bueno, al principi sí que és veritat que quan vaig anar no anava amb el pensament d'anar a guanyar, perquè també era com un objectiu no molt proper, però quan ja vaig estar a la ronda final i tot, i ja vaig veure com el primer premi al costat, dic, ja tinc que guanyar. I vaig guanyar i vaig sortir inclús plorant perquè de la emoció, no? D'haver guanyat, que era un premi que no esperava, doncs molt contenta.
4: És el primer gran torneig en què participes a
8: sí,
4: nivell internacional?
8: Bueno, internacional vaig participar l'any passat en un Open de Lyon, però no vaig sortir com aquest, lògicament, i aquest sí que és com el que més m'he preparat per participar.
4: Com es prepara un torneig d'aquestes característiques, com bueno, l'Open de Londres?
8: Sí que és veritat que hi ha molt de treball darrere, no només meu, també dels meus entrenadors, dels meus companys. Et prepares mesos per poder anar a competir, perquè no és una competició a nivell tan baix com pot ser de Catalunya, ja és amb molts altres països, i tu fas el teu entrenament com et diuen els entrenadors, és molt més dur que un entrenament normal, però si és el que vols aconseguir,
4: és el que toca.
8: És el que toca, total.
4: De fet, estem parlant d'un dels tornejos més importants, no?, a nivell europeu.
8: Sí.
4: I, per tant, doncs, requereix d'aquesta preparació física i entenc que també
8: mental,
4: no? Com ho has gaudit i com ho has patit? Alhora, clar, segurament els nervis, no?, d'una competició
8: així. Jo, per exemple, soc molt nerviosa en aquest àmbit i sí que és veritat que en la competició, per exemple, de, bueno, no fa molt, d'Espanya, més o menys, em vaig posar molt nerviosa i vaig patir molt, i això que no era ja internacional, era abans d'aquesta. I el meu entrenador em va donar un cop d'un avís i em va dir, això no pot seguir així perquè això te va influir de manera malament als pròxims campionats, no? I vaig començar a intentar millorar els nervis, posant-me música o fent respiracions, intentant controlar això, no? I mentalitzant-me abans del campionat per poder... Perquè també és molt important, no només la part física, no? Que és el que només es pensa, perquè no només el físic és important, sinó també com vagis a fer els combats.
4: Anímicament, no? La confiança que un té en si mateix. Quina música escoltes? Que deies, em posava música, no? Per relaxar-me, per motivar-me.
8: És que escolto moltíssimes coses, però sobretot pop, i això que estigui més animat, la música, perquè si és molt trista, tu també
4: agafes... Que sigui canyera.
8: Sí, que sigui canyera per animar-te i no pensar en el combat, sinó en que...
4: Algun títol et ve al cap o no? Alguna cançó?
8: Per exemple, m'agrada molt Rauw Alejandro. Està molt guai, això, o Bad Bunny, que és molt típic d'ara. Això jo ho escolto molt.
4: Molt bé. Doncs vinga, a veure si per acabar l'entrevista podem marxar amb un tema de Bad Bunny, per exemple, que li agrada a la nostra convidada. I com ho ha gaudit la família? Com t'ha animat? Clar, estem parlant, abans ho deia, d'una competició en una categoria de 16 a 17 anys, per tant, tu encara ets menor d'edat i t'han hagut d'acompanyar,
8: sí,
4: entenc, no?
8: Sí, bueno, jo he anat amb el meu professor, amb el Lee, i amb els meus companys. No vaig viatjar amb els meus pares perquè no es podria, però sí que es pot anar. Jo en aquest cas no, però me'n recordo que vaig guanyar i el meu entrenador va trucar a la meva mare en seguida, va dir-li que havia guanyat i vam parlar en una estoneta només guanyar i me'n recordo que estava super emocionada, no escoltava quasi a la mare, jo, mama, que he guanyat, i la meva mare super emocionada també, ja sap com mare, va dient-lo a tothom que he guanyat.
4: Qual... Té orgull, no?
8: Sí, va dient a qualsevol que es troba, la meva filla ha guanyat, no sé què, i jo, bueno, sé que estava molt emocionada i molt contenta per mi, i els meus entrenadors i companys també, ja que no és algo que vam anar a buscar, perquè és més un projecte, però supercontents d'haver guanyat.
4: Aquest torneig, o haver-lo guanyat, t'obre les portes a d'altres?
8: Sí, clar, si vaig pujant de nivell, el teu professor, en aquest cas el meu entrenador, va veient que hi ha més nivell i vas pujant més de categories, vas anant a més campionats internacionals, fins que si ets molt bona ja arribaries a altres lligues.
4: I ja ets cinturó negre?
8: No, encara no. Soc verd encara. Per ser negre encara em queda una miqueta, però és un objectiu que també tinc. I també sí que és veritat que el problema que tinc ara, més que problema, és que entraré dins de molt, no molt, a la categoria de 18, que ja 18 és cap a dalt i ja són totes les edats cap a dalt. Llavors això sí que és una miqueta més un repte nou.
4: Vols dir que pots competir amb més persones que sí que tinguin gel negre,
8: sí,
4: no?, per exemple?
8: Sí, hi ha més nivell. Però bueno, és un nou repte i que també superaré.
4: Molt bé, i tant que sé. Quan vas començar amb el karate? Fa molt que el practiques?
8: Vaig començar fa 5-6 anys, més o més, quan m'anava primer de l'ESO, i sí que és veritat que vaig començar amb més un extraescolar, més que pensar com ara que ho tinc, que és com més una família.
4: A través
8: que...
4: de l'escola o vas
8: no,
4: descobrir...
8: No, ho vaig descobrir perquè...
4: Et vas voler...
8: Sí, perquè eren amics dels meus pares i per això va ser més connexió. I jo volia i al final s'ho va aconseguir. Em vaig apuntar al karate i no surto ja.
4: I què és el que més t'atrau del karate?
8: A mi els esports m'encanten des de sempre, des de petita. Però sí que és veritat que el karate és... com a disciplina, a part de que pensen que és un esport individual, o sigui, és com una família, o sigui, no és només tu sortir sola, perquè darrere hi ha molta gent al costat teu. Llavors, el que més m'atrau és la familiaritat que hi ha, el com ens tractem els uns dels altres, i la disciplina que s'aprèn al karate és impressionant.
4: I aquí pot pensar que és un esport violent. Tu consideres
8: sí,
4: que és així?
8: Jo... Nada, no és violent, o sea, sí que hi ha la part de kumite, que és el combat, però no és un esport violent, de més, és controlar-se, aprendre a com saber gestionar les emocions, el control de la violència i tot això, ho aprens moltíssim.
4: Com combines? Ho deia perquè tens 17 anys, ens has dit?
8: Tinc 16.
4: 16 encara, no has fet els 17. Com combines entrenaments i estudis? Estàs estudiant
8: sí,
4: encara.
8: Sí, faig ara primer de batxillerat científic. Sí que és veritat que no és el mateix que anar a l'ESO, ja és més cap a dalt. Però nada, jo

0: professora, com a senpai?
1: Bueno, també m'he fet el plantejament, no, de qui sap, pues, poder ser profe, però ja amb més nivell, ja abrir-me una classe o el que sea, però també m'agradaria.
0: Molt bé. Què diries? Què t'aporta el karate?
1: Moltíssim. És que el karate és molt... No és com un esport normal, jo diria, no? Perquè, a més d'aprendre i tenir companys, tot el que aprenes darrere, tot el que tu tens que fer de treball per a poder aconseguir el que tu vols, jo crec que m'aporta molt com a persona, també. Com si no hagués estat en el karate, quizá no seria com seria jo ara, no? Perquè tot el que he après i tot m'ha servit moltíssim.
0: Diries que és un esport que encara està molt masculinitzat?
1: Sí.
0: Hi ha poques dones.
1: Hi ha poques dones. Bueno, hi ha... Cada vegada hi ha més, perquè ja no és tan com abans, però sí que és veritat que a pares o a mares, quizá el fet de que el seu fill o de que la seva filla, en aquest cas, faci un esport de contacte, et porta una miqueta cap endarrere, no? Però que es tracta superbé, que... I és molt necessari també aprendre a poder defender-se un en sol. I jo considero que devia haver-me més dones.
0: Quins són els teus referents en el món del karate?
1: Bueno, sobretot a part del meu entrenador, lògicament, perquè ho veig i és com el meu referent principal. També veig altres esportistes, com són la Shihan Inma, que és molt bona karateka, ja us veu amb el seu nivell, o altres karatekes que veig, per exemple, que es diu Jasmine, o altres, que em fixo i m'agrada molt aprendre també. Jo sóc una miqueta friki en aquest sentit i veig molts vídeos.
0: T'agradaria arribar a unes olimpiades o ho veus molt, molt llunyà?
1: Hombre, el problema és que no hi ha olimpiades encara d'aquesta modalitat del karate, però si hi hagués, a mi m'encantaria.
0: Jo karate Kyushinkai, Explica'ns en què consisteix aquesta modalitat.
1: El karate Kyushinkai és més nou que els altres, com hi ha el Shotokan o així, i és un esport que combina molts altres, com moltes tècniques d'altres esports de contacte, i el Shotokan, per exemple, no hi ha tant de combat tan directe, i en el Kyushin, pues, sí que és una miqueta més... brut en aquest sentit. Exacte. Però jo considero que és el millor dels que hi ha perquè és com aprenes a defender-te de veritat.
0: Per tant, també ho vius com a un element de defensa personal.
1: Sí, serveix moltíssim.
0: Què és el que més et costa del karate, no? Si és que hi ha alguna cosa que se't resisteix.
1: Jo és que sóc molt perfeccionista, però el que més em resistiria... podria ser el fer ben perfectament les tècniques, o a l'hora del físic també no tinc el mateix físic que molts companys que són homes, no? Aquesta part potser em costaria una miqueta més, i sobretot, però per la meva persona, els nervis abans de les competicions i tot això, crec que és, això sí que és el que més em costa.
0: Els tornejos per això són mixtes, homes i dones?
1: No, són homes per un costat i dones per l'altre, hi ha separació de gènere.
0: Precisament avui ens acompanyes aquí als estudis de Ràdio Ciutat, però l'Ajuntament Colomenc ja et va fer també un reconeixement, no? Què vas sentir? Com va en aquesta trobada institucional en la que és la teva ciutat? Tu ets veïna de Santa Coloma.
1: Sí que és veritat que quan em van donar la notícia de que anava a parlar amb l'alcaldessa va ser com, ui, això sí que no ho havia viscut mai, i em vaig posar nerviosa, però quan vaig anar i vaig parlar amb ella va ser super, com una xarra amb una amiga més, podria dir-ho, i se'm van quitar els nervis i va ser molt interessant, m'agrada molt, vaig aprendre també, i l'alcaldessa és molt, o sigui, no m'imaginava si podria dir, és com alcaldessa sona un nom molt important, no? Pues va ser molt guai.
0: La vas sentir propera, eh?
1: Sí.
0: I després d'aquesta victòria a l'Open de Londres, quins són els teus pròxims reptes al primer d'any?
1: Estaria molt guai. Sí, m'agradaria molt treure'm el cinturó negre. Sí que és complex, però no ho veig impossible. I m'agradaria anar sortint més en campionats internacionals i anar pujant més, a més d'experiència també, perquè no he sortit en tants, i pues, pujar més de nivell.
0: Molt bé. Els teus amics et demanen alguna demostració?
1: Sí que és veritat que amb el tema del karate em pregunten, fes-me una llave, no sé què. És molt típic, sí que és veritat que no fem llaves, per exemple, això està molt...
0: No feu claus vosaltres?
1: No fem claus ni res, perquè és molt... Pensant en el karate i és judo i aquestes coses, pues, ho barregen.
0: En canvi feu kates.
1: Sí, cata sí que fem això, però no és, jo crec que no és com tan...

0: llamatiu per a les persones i llavors es queden amb claus o fes-me així un cop de puny, és molt típic. Sí que és veritat que m'han demanat algunes vegades, però bueno, em fa més gràcia que la cosa.
1: Molt bé. Si t'has trobat o trobes, no, en alguna situació, diguéssim, de violència, no, que abans parlàvem, que també és, vulguis o no, una eina de defensa, no d'atac, sí, sinó de defensa, no? Tens molt clar de quina manera utilitzar el teu cos, controlar-lo?
0: Això ho he pensat moltes vegades també, aquesta part. Sí que és veritat que mai una persona que tingui molt clar què passaria, no, què faria, faria això, això, a l'hora de el que et passa, pot ser que no sapis com actuar, no? Perquè els nervis o el xoc de ui, això no he viscut mai, et pot paralitzar, però sí que jo crec que podria defensar-me bé.
1: Molt bé. Per ara, on volem veure defensar-se, i no bé, sinó estupendament bé, a la Denise, és al damunt d'un tatami. Així que, Denise, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I que continuïs, doncs, acollint molts èxits, també, fruit d'aquesta feina de disciplina que ens deies i de valentia que comparties amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el tercer disc, recent disc de Onipa, una de les formacions més interessants en la música afrofuturista i amb la música panafricana. És que aquest grup Onipa, el seu tercer disc, doncs es diu Off the Grid i ve darrere d'aquells dos discos que tant vam escoltar aquí al programa i tant ens van agradar. Onipa, realment, doncs, tota una sorpresa i agradable sorpresa aquest nou disc, Off the Grid, després de el We Know Be Machine i el Tapes of Utopia. Tres discos que hem sentit abundosament aquí al programa, perdó, els dos primers, ara va el tercer. Ple de col·laboracions com la que acabem de sentir en aquest tema, que és el segon, Nou Comando, amb David Walters, i el que sentirem ara amb Dele Sosimi. Hi ha altres col·laboracions, abundoses col·laboracions, per exemple també Theon Cross i altres músics en aquest tercer disc de Onipa. Aquí va el tema Marching Over amb Dele Sosimi.

de l'Essosimi, convidat a participar del tercer disc d'Onipa. Onipa són Coc, que és doncs el nom del senyor Kiku Sakei aka Coc, Keku of Ghana, que vol dir això, nascut a Ghana, i Tom Excel. Aquesta parella amb dos músics més, els companys són Finn Boot i Wonky Logic, doncs tots quatre s'han convertit en això, en l'avantguàrdia de la música africana, amb un peu a l'Àfrica, a Ghana, i un altre peu a Londres. I de fet Tom Excel és un dels fundadors de Nubian Twist, i alhora Coc doncs va ser fundador del mateix Coc i Zongo Brigade. Per tant, doncs músics experimentats que amb la seva reunió han aconseguit aquesta mixtura que triomfa. Off the Grid el publica Real World i això es converteix en el tercer disc de Onipa. Ja vam sentir aquí el programa i ens va sorprendre, va ser una de les descobertes, el primer disc, We No Be Machine, no som una màquina, Waters of Congo.

del We No Be Machine, que va sortir en plena pandèmia, el va seguir el disc Tape of Utopia. Això va ser el 2022. També el vam sentir aquí al Mixtures i us convidem ara a sentir Off the Grid, el tercer disc, i també, evidentment, aquests dos. Aquí va The Tapes of Utopia, el tema Tammy. Avui escoltem i comencem amb els Onipa.

La segona novetat que presentem avui és un disc publicat aquest estiu per una discogràfica que es diu Jazz is Dead, una discogràfica realment molt especial fundada per Ali Shaikh Muhammad, membre del grup Jazz A Tribe Called Quest, i que en aquest cas signa a Diane Young. Però no només ell, sinó que aquesta bateria que hem sentit és la bateria de Tony Allen. Es converteix d'aquesta manera aquest número 18 de Jazz is Dead, doncs, en el segon disc pòstum del baterista imprescindible de l'afrobeat i del highlife Tony Allen. De la mà d'Adrian Young, compositor i productor, doncs el tornem a sentir. Hem sentit aquest primer tema, Steady Tremble, i ara aquest Don't Believe the Dancers, segon disc pòstum de Tony Allen, de la mà d'Adrian Young, a Jazz is Dead.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana pertany al segell Habibi Funk, un segell al qual anem a buscar tot sovint, com si fos una capsa de tresors, doncs, aquestes petites descobertes. En aquest cas, aquest passat estiu es publicava aquest disc que es diu Marzipan, del músic de Beirut, libanès, Sharif Megharbane. I, doncs, és un petit viatge sonor per el Mediterrani oriental a través, doncs, i gravat ara, a través d'això, de la música de Sharif Megharbane i d'aquests teclats, doncs, que protagonitzen la música d'Orient Proper. Sharif Megharbane, des de Habibi Funk, el disc es diu Marzipan. De fet, en té més i tots valen la pena. Aquest és el darrer que acabem de descobrir. Sharif Megharbane.

Entre els nostres concerts recomanats, el primer tindrà lloc el proper dimecres, dia 15 de novembre, a la sala La Nau, al Poblenou. I és aquesta parella, aquest duo de música electrònica del Perú, Dengue, Dengue, Dengue. Aquests músics peruans especialitzats en això, en música electrònica i també en el reggae, doncs seran al carrer Àlaba número 30, però ja han vingut diverses vegades aquí a Barcelona, per exemple a l'Apolo, dues vegades, si no m'equivoco. A La Nau, Dengue, Dengue, Dengue. Els hem sentit en aquest tema que compartien amb el músic italià Giuliano Sorgini, aquesta visita a la selva afroperuana. Dengue, Dengue, Dengue, 15 de novembre. El segon concert recomanat, doncs, té lloc, ara sí, a l'Apolo, i és que canta, toca Niño de Elche el 18 de novembre. Per tant, si això és el dimecres, dia 15, doncs el proper dissabte 18 el Niño de Elche serà a l'Apolo, i això és tot un aconteixement. I anem a buscar del seu darrer disc, doncs Flamenco Mausoleo de Celebración, doncs aquestes alegries i flores, amb la producció i l'acompanyament de Raúl Refri. El Niño de Elche a l'Apolo.

El niño d'Elche serà a l'Apolo, ja ho hem dit, el dissabte 18 de novembre. Potser un dels personatges més heterodoxes i alhora més capaços de capturar les essències del flamenc. El niño d'Elche amb el seu disc, doncs, Flamenco, Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte. I encara tenim un altre concert per recomanar en el dia d'avui, perquè s'apropa l'arribada de Fatoumata Diawara a Barcelona, a la sala Paral·lel 62, a l'altra banda del Paral·lel. Això és el dimecres 22 de novembre. Sentim del seu disc London Co, doncs, el tema Netara. Fatoumata Diawara, que vindrà a Barcelona i l'anirem a veure.

0: Dudu Tassa, en aquest disc, Jarak Quaribak. Torno a dir que per mi és un dels discos de 2023 i aprofitant aquest aniversari de Johnny Greenwood, doncs el recuperem. Hem sentit un tema cantat per la veu masculina Rashid El Najjar i ara una veu femenina, la de Safae Esafi. Tornar a dir que aquest disc el que fa és capaç de mixturar doncs les músiques contemporànies, el rock també, amb el folklore tradicional d'Orient Proper, amb una visió molt àmplia i alhora doncs, amb aquesta voluntat de recuperar. Johnny Greenwood fa 52 anys i nosaltres aprofitem per sentir el disc Jarak Quaribak. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Aquí va un altre tema.
1: Ahabbak, Safa Safi, Dubai.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Except man once, or more so when he

0: Avui parla aquest diari també d'una altra crisi, en aquest cas, crisis als restaurants. Tu saps que ja ho havíem comentat, que per aquesta època de l'any molts dels restaurants ja tenien ple pel que fa als sopars i dinars que fan les empreses o grups d'amics de cara al Nadal.
1: Sí.
0: Ja saps que això s'ha posat molt de moda, que quan arriba les festes de Nadal tothom vol fer àpats, eh? Vol fer dinars, vol fer sopars, celebracions... Això que anys enrere, ho havíem comentat, costava molt trobar ja restaurants a aquestes alçades d'any de cara a un grup nombrós de gent, 30, 40, 50 persones.
1: Aquest any, però, és diferent.
0: Aquest any, segons el que, això ha canviat. La crisi també afecta els restaurants i també pot afectar aquestes celebracions. Si et sembla, podríem anar a comprovar-ho.
1: Sí.
0: I per això he triat tres restaurants a l'atzar de Badalona.
1: A l'atzar, eh?
0: Sí, a l'atzar.
1: Que són?
0: Anem a fer carrusel de restaurants xinesos.
1: Per què han de ser xinesos?
0: Ha sigut totalment a l'atzar.
1: Quina obsessió que tens pels xinesos.
0: Que ha sigut a l'atzar.
1: Saps que n'hi ha tants?
0: Anem a un conegudíssim del carrer Emprim. Abans era l'Obiols, ara és Restaurant Àsia.
1: Que no tanca mai.
0: No tanca mai.
1: Vas a les 12, a la 1, a les 2 i estan oberts sempre.
0: Vas a les 5 de la matinada i ja fan esmorzars.
1: Sí.
2: Hola.
0: Hola, buenos días. He llamado al restaurante Àsia.
2: Espera.
1: Què diu? Què diu ara?
0: Que ens esperem.
1: Ah.
0: Estan netejant, es nota amb l'aspirador en mà...
1: Home, una altra cosa no, però nets estan, no?
0: Nets estan netíssims.
1: Sí.
2: Hola.
0: Buenos días.
2: ¿Para qué?
1: ¿Cómo?
0: Para reservar.
2: Vale, ¿cuánto te suena?
0: No, yo te explico. Yo quiero celebrar la Navidad.
2: Sí.
0: Con mi empresa. ¿Eso es posible? ¿O tenéis ya muy lleno?
2: No, no muy lleno. Para la Navidad... 24
0: horas. No, días antes, el día 19, que es el típico día de este año que habrá las cenas de empresa.
2: Vale.
0: ¿Lo tenéis lleno o no?
2: No lleno.
0: ¿Para 100 personas?
2: ¿Cuántas personas?
0: 100.
2: ¿100? Vale.
1: Uy, digo vale.
0: ¿Esto puede ser?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Sí? ¿Pero caben?
2: Para 100 personas, ¿día de qué?
0: Día 19.
2: Día 19, 12 y 19, ¿no?
1: ¿Cómo 12 y 19?
2: 12 y 19.
0: Una pregunta.
2: Sí.
0: Yo soy el encargado de buscar información de la cena, ¿eh?
2: Sí, sí.
0: ¿Tú me podrías hacer un menú barato porque hay crisis? Menú barato.
2: Menú barato, ya, ya.
1: Y bueno.
0: Y bueno, y bueno.
2: Sí, sí. Bueno, para 100 personas, ¿no?
0: Para 100 personas. Supongo que nos podéis hacer una oferta.
2: Vale, día 19, ¿no?
0: Sí. Sí, pero ¿qué oferta me puedes dar? ¿Cuánto vale el menú?
2: ¿Menú cuánto vale?
0: Sí.
2: ¿Para cuánto?
0: Para 100 personas.
2: ¿Para 100 personas?
1: Sí.
0: No, 100, no 300, 100.
2: 100, ¿no?
1: 100, 1 y 0, 0.
0: ¿1?
2: ¿Ah?
0: 0, 0.
2: Sí, sí, ya lo sé.
1: Ah.
2: 100 personas.
1: Sí.
2: Yo aquí son menú para... espera un momento, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: Ya la caja.
0: Sí, sí.
1: Que mira la caixa, encara no hem anat. La caja està llena quan vayamos el día 19. 100 persones.
0: Sí. A ver.
2: ¿Para A? ¿Barato?
0: Barato, oh. Barato. Queremos barato.
2: Vale.
0: A ver a cuánto me dejas el menú.
1: No té cap oferta, però l'està fent ara.
2: Aquí mejor para Milato, para el restaurante.
0: ¿Cómo?
2: Sí, espera un momento. Un momento, yo...
1: Voy a comprar al chino.
0: Sí.
1: Están discutiendo oferta. Sí. La oferta que nos ofrecen.
0: Que nos podan hacer, la oferta. Sí, sí, lo estamos manteniendo todo. Quin gran restaurant, el restaurant del carrer Emprim.
1: A mi el plat que més m'agrada és Família Feliç.
0: Sí, que és les restes de tots els plats. Sí, sí, sí.
1: Mi fa gràcia, avui tenen festa, eh?
0: Sí,
1: avui
0: sí,
1: ho
0: sí.
1: Celebren.
2: Sí.
1: Avui fan festa grossa.
0: Aviam, si no ens ho diuen, ens passarem pel carrer Emprim.
1: Sí,
0: escolta, que hem de fer el sopar de Badalona Comunicació i a aquestes altures no tenim lloc.
1: Els hi dius...
0: I clar, som 100, no?
1: Home, som menys, no?
0: No, però aquí ve també gent de l'Ajuntament, es veu.
1: Què dius, ara?
0: Sí, sí, sí.
1: No, aquí ve gent amb les parelles.
2: 800
0: con 31 con... ¿Cuánto?
2: 835.
1: ¿Cómo?
0: 835 todos.
2: 31.
0: 31.
2: Sí, 31, 40.
1: ¿Cómo?
2: Mi hermano.
1: ¿Cómo dice 31?
0: A ver, una cosa, no entiendo. O 831 o 831 todos los 100.
2: Sí, sí.
0: ¿Todos?
2: Sí.
0: O sea, 8 euros cada uno, ¿no?
2: Sí, sí.
0: ¿Y la bebida va incluida?
2: ¿Qué?
0: La bebida.
2: No, bebida glu, glu. No entra. Entra
0: uy,
2: café.
0: Uy. Café, pero bebida no.
2: No.
0: Vale. Bueno, ¿cómo te llamas?
2: ¿Qué? ¿Cómo te llamas?
0: No, ¿cómo te llamas tú?
2: Yo, Shumei.
0: Shumei, pues me paso esta tarde andando por el restaurante y hablamos.
2: Vale, vale, ya
0: venga,
2: mirado mejor.
0: Gracias,
2: vale,
0: adiós.
1: Ara no tancaran el restaurant esperant, és conscient, no?
0: Sí,
1: que
0: tota una
1: tota
0: cosa.
1: La tarda esperant.
0: 100 persones, 8...
1: Euros, cadascun.
0: Euros cadascun.
1: 8 amb 30, doncs barat.
0: Bé.
1: Clar, sí. Que amb la beguda, què? Uns 10 euros, comptem.
0: Sopar de Nadal,
1: Sopar de Nadal, jo trobo que és molt barat.
0: Vols que anem un altre i comparem preus?
1: Sí.
0: Va, anem al Palacio Oriente. També he triat a l'atzar,
1: Sí.
0: Un altre clàssic de la ciutat de Badalona.
1: Palacio Oriente. On és?
0: M'has enganxat, ara. Crec que és el que hi ha marquès a Montrots.
1: Jo també crec.
0: Sí, oi?
1: No he anat mai aquest.
0: No?
1: Jo sempre vaig al de Pep Ventura. El de Salesians.
0: Però aquest no és... No és aquest.
1: Ah, aquest és el que tu dius?
0: Crec que és el de Pep Ventura, aquest.
1: Ah, d'acord. Ho preguntem.
0: Però al costat del Màgic hi ha un altre espectacular que quan passes per l'autopista veus aquella il·luminació que posa bufet lliure.
1: Mm. Sí, sí.
0: És en català, posa restaurant xinès.
1: Sí, sí. És l'única cosa en català.
0: Màgic BDN no pot escriure en català, però en canvi el xinès us ho posa.
1: És l'única cosa en català que hi ha al Màgic BDN.
0: No contesten. Anem a un altre. Sí. Hong Fu.
1: Hong Fu. Aquest ja no sé situar-lo,
0: Hong Fu. Hong Fu. Tots estan a Badalona,
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim aquí una llista de 35 restaurants.
1: I més que n'hi ha.
0: Sí, sí. I els que no surten.
1: I els que no surten.
0: No contesten tampoc. És que, clar, és una hora complicada, Anem a un altre tema del dia, et sembla?
1: Sí.
0: I parlem d'un gran aniversari.
1: Doncs som-hi.
0: Ara et quedaràs assorat quan et digui qui fa 40 anys.
1: 40 anys.
0: 40 anys ja està com el primer dia.
1: Qui?
0: Jove, guapa, estupenda.
1: Elena García Melero.
0: Nancy.
1: La Nina?
0: Sí.
1: Ah.
0: Està com el primer dia.
1: Sí.
0: Nancy. Avui publica el 20 Minutos que la mítica Nina que va començar a fabricar-se... On diries?
1: Al Japó, a Taiwan.
0: Carles Tornero? A on diries?
1: No,
0: no he sentit res, No he sentit res.
1: No se n'és la botiga.
0: O'Neill, a O'Neill.
1: Com a O'Neill?
0: O'Neill, Alacant.
1: Ah, no ho sabia jo, que era espanyol.
0: Clar, a veure, la Nancy és la mítica Nina espanyola.
1: No ho sabia jo.
0: Va començar a fabricar-se a O'Neill. O'Neill, m'agrada el nom del poble. Una mica pijo, no? Com la marca O'Neill.
1: Sí.
0: No?
1: O com el jugador de bàsquet de la NBA.
0: O'Neill, Alacant. A finals dels anys 60. Celebra ara el seu 40è aniversari en el mercat. L'empresa... Quina empresa és la que posa la venda sempre a les ansis? Famosa.
1: Famosa.
0: Ha organitzat una exposició sobre l'evolució de la Nina al llarg de les 4 dècades de vida. Que, per cert, aquesta exposició tindrà lloc al Moda Shopping de Madrid, que és un centre comercial. És com el Magic BDN, però, en aquest cas, de Madrid.
1: I amb accents.
0: A més, aquí anem a la notícia, s'ha fabricat una tirada limitada i numerada que inclou una Nina tradicional i una actual. I que se la venda ja en El Corte Inglés i la, altres centres.
1: La Nancy està per ser una mica passadeta, ja.
0: Anem a enviar-me a trucar, si et sembla, a un grup d'empresari de joguines,
1: sí.
0: Que tenim al telèfon. Aviam si podem trobar a qualsevol lloc aquesta Nancy.
1: Mm. A casa meva, ma germana havia tingut la Nancy aquella que es podia pentinar. Mm. Que era un cap, només.
0: Tu tenies les barriguites, no, Masí?
1: No, jo tenia el Ken.
3: Ja, bon dia.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Mira, volia saber si teniu la Nancy.
3: A veure, tindria que... Què és, un particular?
0: Sí.
3: Vale, tindria que trucar a les botigues. Això són les oficines, jo no sé on tenen cada una
0: a
3: les botigues.
0: És que és per la meva nena,
3: Sí.
0: De cara a Reis, aviam si els Reis ho poden trobar-ho, que ha fet 40 anys.
3: Sí. A veure, li dono el telèfon d'alguna... Que és de Barcelona?
0: De Badalona.
3: De Badalona, a veure...
0: És que jo crec que s'acabaran, no? Ui! Què és això?
3: Nani. El 93.
0: 93.
3: 385.
0: Sí.
3: 96.
0: Sí.
3: 55.
0: Perfecte.
3: Vale, aquest té bastants botigues i molt una d'elles és la teva, de l'Una.
0: Gràcies per tot.
3: De res.
0: Gràcies, adéu, adéu.
1: És increïble com marques quan la trucada encara està en línia. És una
0: això
1: cosa
0: és fantàstic, perquè tenim 300 línies a la disposició d'aquest sí? espai. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Mira, truco perquè volia saber si teniu la Nancy.
3: Sí, sí que hi ha Nancy.
0: La Nancy aniversari, la dels 40 anys.
3: Aquesta no.
0: No. I això no puc trobar, perquè m'han comentat que això s'ha posat a la venda aquesta setmana. Doncs
3: pues de moment a nosaltres no ens ha arribat encara.
0: No, tu saps que fa 40 anys, no? Suposo, o no?
3: Ni idea.
0: Ni idea.
3: Ni idea.
0: No ho sabies.
3: No. Ai, no.
0: Sí, es veu que famosa ha tret una tirada limitada i numerada.
3: Doncs pues li vaig a preguntar al meu jefe, ¿vale?
0: Pregunta-li a veure si té la Nancy cumpleaños.
3: Vale, un segon, eh?
0: La Nancy...
1: Com era de gran la Nancy?
0: Què?
1: Com era de gran?
0: Era 40 mitjana. Centímetres. Tenia, en aquest cas, jo crec que 42 centímetres.
1: 42 centímetres, perquè ho has llegit, no? Bàsicament.
0: Correcte.
1: Doncs mira, anava bé, eh? 40 centímetres, anava bé.
0: Mm, sí, sí. I es veu que tenia també cabell humano.
1: Mai li van fer mascle, no?
0: No, Nancy? No tenia parella, era
1: no,
0: sola.
1: No tenia Ken, era mare soltera.
0: Era mare soltera, era molt moderna. Fa 40 anys ja era molt moderna.
1: Sí, es va anticipar el
0: sol. De fet, la Nancy va fer... molt de mal, bueno, molt de mal.
3: Nosaltres no la tindrem, eh?
0: No la tindreu?
3: No.
0: Per què?
3: Perquè no l'ha oferit, famosa.
0: Oh! I ara què?
3: Pues, no sé. Si al tipus Corte Inglés o un puesto així...
0: Ja, és que sempre acabo al mateix lloc.
3: Sí.
0: Però això no està bé, eh? Perquè, per què això? Per pues... què algunes joguines només les puc comprar al Corte Inglés o al Toys R Us?
3: No ho sé. Ni idea. Sé que hi ha coses que són exclusius Corte Inglés, exclusius Toys R Us, però no tinc ni idea, la veritat.
0: Molt bé. Escolta, gràcies.
3: De res.
0: Gràcies, adéu.
3: Adéu.
1: Haurem d'anar al Corte Inglés de Barcelona, no?
0: Sí.
1: Que va de l'Ona, de moment.
0: Bé, Nancy, eh? 40 aniversari. Moltes felicitats. Anem a d'altres temes del dia i parlem un any més, també. Hi ha temes que es repeteixen cada any. Mm. I un altre tema que ens arriba per aquesta època és el tema de la loteria. Tu ja has comprat algun dècim de loteria, Carles?
1: No he comprat ni el de l'empresa, encara.
0: Jo tampoc. Des d'aquí aprofitem, si ens escolten des de la cinquena, perquè ens reservin algun número.
1: Sí, la Mercè, reserva'ns algun número.
0: Sí, que aquest any... Jo crec que tocarà aquest any.
1: A l'empresa?
0: Sí.
1: Ens aniria bé, no, amb la crisi?
0: Sí, jo crec que... Per què no?
1: Podríem contractar més gent i...
0: Sí.
1: I no tenir problemes informàtics...
0: Perquè no toca mai el número de Badalona Comunicació.
1: Home, no toca mai.
0: I, en canvi, toca sempre el de Catalunya Ràdio.
1: Toca perquè... Catalunya
0: sí,
1: Ràdio?
0: Sí. Ahir comentaven amb una altra emissora que sempre toca. No grans quantitats, però alguna picossada toca el número de la loteria de Catalunya Ràdio. En canvi, aquí som uns pobres desgraciats.
1: Aquí, de moment, res. Potser va tocar l'Antoni Bassas i per això va marxar a Washington.
0: Potser, potser. A mi sí que li va tocar la loteria, en aquest cas. Li van tocar la loteria.
1: Sí.
0: Escolta una cosa, si parlem de loteria, si parlem de Badalona, a qui hem de trucar per saber com van les vendes aquest any?
1: Maria Teresa Llorenç.
0: Maria Teresa Llorenç. Aquesta oient fantàstica d'aquesta emissora.
1: Que no sé si l'hem de trucar o ella directament trucar, eh?
0: Maria Teresa.
4: Hola.
0: Què tal?
4: Bé.
0: Bé, estem en directe per Radio Ciutat.
4: Hola.
0: Ai, hola. Que ens estàs escoltant o no?
4: En aquest moment estava tenint amb un senyor, si no, però...
0: Però la ràdio la tens a fons o no?
4: Tinc la ràdio posada, eh, per això.
0: O sigui, que estaves escoltant o t'estàs escoltant ara mateix, eh?
4: Exacte,
0: sí. Ja. Escolta una cosa.
4: Digue'm.
0: Acaba, si vols. Acaba amb el senyor, si vols.
4: No, és que n'hi ha un per una mica, digues.
0: Ah, doncs mira, que t'esperin, tu.
1: Oi.
0: Escolta una cosa. Com van les vendes? Pregunta que t'he de fer. Es nota aquesta ditjosa crisi, tant, sí o no?
4: I tant.
0: Sí?
4: Jo em poso... Bueno, anava a dir una paraula que no es pot dir per la ràdio. Em poso malalta per no dir una altra cosa quan diuen que les vendes de la loteria han augmentat un 25%. Deu ser la molta sort, o la Doña Manolita, o el Gato Negro. Però nosaltres no. Nosaltres sí, ho notem.
0: Escolta una cosa, Maria Teresa. Bueno. Ahir escoltaven alguns mitjans de comunicació,
4: sí,
0: alguns propietaris i responsables d'administracions a la loteria,
4: sí,
0: i explicant, per exemple, que hi ha empreses que, per exemple, havien reservat 3.000 euros en loteria que es veu que ho reservaven cada any. I que a darrera hora han trucat dient que no reservin aquesta quantitat, que aquest any la cosa no està per gastar. Això t'ha passat a tu?
4: No, a mi que hagin reservat i després l'hagin retirat, no.
0: No.
4: Ara, que gent que en feia no en faci.
0: Molta?
4: Doncs uns 3 o 4 clients importants, sí. Ara que han dit no aquest any, doncs no en fem, perquè la gent, esclar, va més justa. Ara, si l'han fet en un altre lloc, tampoc ho sé.
0: Però això és estrany, perquè en època de crisi...
4: Mane?
0: Que dic que això és estrany, perquè en època de crisi...
4: Sí, no, però...
0: També més gent juga, per exemple. Sí, diuen que els bingos, per exemple, hi ha més gent ara.
4: No sé, però clar, els bingos, no sé, el nostre cas no és com els bingos. El premi del bingo és un premi immediat, que la gent pensa...
0: Correcte.
4: Cara, els premis nostres, tu tens de comprar i esperar que se sortegi.
1: És que és car,
4: llavors, la gent, si té, per dir alguna cosa, 100 euros, i en destinava 50 per jugar, i ara el que li costava el menjar són 70, només li queden 30. És una regla, és una mica així per sobre, però, o sigui, no, nosaltres aquest any... La notem, la crisi, la veritat.
0: Molt bé, doncs...
4: Però no és ara, La cosa fa des d'un any o així,
0: Des d'un any, Maria Teresa, res, espero que... Bé, que les vendes, almenys, es puguin recuperar una mica.
4: Exacte.
0: I res, deixem perquè tens clientela.
4: Sí, sí, molt bé, gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: S'ha notat la crisi,
1: I d'aquí poc ja parlarem dels números d'aquesta loteria, no? Com cada any.
0: Com cada any. Per això ho farem d'aquí uns dies. Vull acabar parlant avui de ràdio. Et sembla? Mm-hmm. T'he portat un tall de veu, un fragment, però abans una notícia que publiquen diferents diaris. Per exemple, el Què? Diu... Protesta contra el cierre d'emissores de ràdio en Catalunya. Diu que Ciutadans, Partit de la Ciutadania, ha convocat una concentració davant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya... per el dia 22 de novembre, amb la fi de protestar per al tancament de diverses emissores de ràdio. Bé, ja sabeu que aquests dies s'han donat les llicències definitives de freqüències, i en aquest cas hi ha emissores com la COPE o Punto Ràdio, que s'han quedat sense algunes de les freqüències que emetien a Catalunya.
1: Sí, és cert.
0: Nosaltres seguim o no ho saps?
1: En principi seguim, sí? Però igual, que sempre.
0: Però hi ha la llicència o no?
1: Jo crec que sí.
0: Però hi ha Ràdio Latina, aquesta, al costat, i Ràdio Maria, al costat.
1: No tenen llicència, però també segueixen igual.
0: Segueixen igual.
1: M'entens?
0: Vull dir que les llicències... Jo el que no ho entenc és això.
1: És per a Fernàlia.
0: Sí, sí, perquè la meitat del dial són ràdios pirates ara mateix.
1: Il·legals.
0: Il·legals.
1: O alegals.
0: O alegals. I aquí no passa res.
1: D'aquí no passa res.
0: Escolta, acabem amb Com Ràdio.
1: Sí.
0: Gran emissora. Gràcies a ells tenim el piano aquest de la Puri aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La Paqui,
0: perdona, és que ja em confonc. Avui et porto un fragment del programa... Mira'l.
1: No, Paqui, que bé toca.
0: Deixem-lo. Paqui, sigui. Programa Qui has dinat, que s'emet cada dia Com Ràdio de 3 a 4 de la tarda, presentat per Sergi Mas, àlies Montilla.
1: Sí.
0: Això que en aquest programa mai poden entrevistar a cap jugador o a cap directiu del Barça, perquè, segons Sergi Mas... els hi tenen una mica de mania.
1: Què dius ara?
0: I l'altre dia, Sergi Mas va explotar en directe.
5: Ara, el que no m'agrada és que se'm pixin a la cara.
0: Oh, oi!
5: No és un dels meus gustos sexuals predilectes.
0: Oi, oi!
5: Potser això sí que li agrada, dic potser, a un homenet que es diu Sergi Noguera.
0: Oh!
5: Un xavalín que treballa al Departament de Premsa del Barça.
0: Oh!
5: Igual sí, perquè dic que aquesta pràctica...
0: És molt fort,
5: perquè seria... ell... l'està realitzant amb aquesta casa de forma contínua. I no només amb aquesta casa, sinó amb els oients, que és per qui treballem, i els qui mereixen un respecte.
0: Sí.
5: Vale? Dic que potser perquè ara ja fa 3 setmanes...
0: Oh, jo s'enfada,
5: Que estava prevista la presència d'aquest espai, en directe, la intervenció del segon entrenador del Barça, Tito
1: Vilanova. El segon.
5: No estic parlant de Pelé, ni de Barack Obama. Estic parlant de Tito Vilanova, segon entrenador del Barça, en directe, a les 3, no passa res. És com es fa a la ràdio, com és la vida, en directe. Bé, doncs, aquest homenet de cognom Nogueres...
0: El que t'aprensa.
5: El que posa mala cara quan li dius que Vilanova ha d'estar en directe a les 3 de la tarda... i no posa cap tipus de cara quan Enri ha d'anar a un plató de televisió a les 11 de la nit o Iniesta un diumenge a les 11 de la nit. No, això no. Doncs estem parlant de fer una entrevista per telèfon.
1: Per telèfon,
5: Un es pregunta, qui és aquest niñato?
0: No!
5: Per posar cares a Jordi Pons o a Ignasi Trapero, que tenen més mili a Can Barça que l'altra educació. Un es pregunta qui li dona ales, qui li ha donat poder a aquest
0: xavall. Atenció, I atenció què diu.
5: Una cosa o una altra.
0: Sergi Mas.
5: Si és el Toni Ruiz o el meu amic Lázaro. Mira, tampoc m'interessa molt, Bé, la finalitat d'aquesta hòstia, què és? Que ens donin jugadors? De debò que no. de debò que no. La finalitat d'aquesta hòstia és informar a l'audiència del per què no entrevistem. I ja em comença a cansar una miqueta aquestes trucades, aquests mails, vale?
6: Vale.
5: Us pixen a la cara a vosaltres. Oh, a mi, no. Clar que sí, per entrevistar algun jugador del Barça.
0: Atenció.
5: El presentador del programa o algun col·laborador. Has de baixar la bragueta d'algun per allà, doncs...
6: Oi.
1: Què està dient?
5: Que sàpiguen els oients, que és per qui treballem, que a Can Barça hi ha un tal Noguera...
1: Ha quedat clar.
5: ...que es baixa els pantalons i us està ensenyant el culete.
1: Oi.
0: Però a veure, Sergi Mas, jo crec...
1: S'ha passat una miqueta, no?
0: Que ha pixat una mica fora de test, també, eh?
1: Sí, mira, parlant de baixar bragueta, s'ha pixat una mica.
0: Apa, marxo.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: Hello.
7: Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Zeta.
9: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: És Antonio.
12: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamat a la telechorro.
14: Sí, però no.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a la espera, gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Aquest home ja ha marxat.
1: Escolta una cosa, per què cada dia ha de passar alguna cosa?
0: Sempre passa a les 11, eh?
1: Sempre.
0: Escolta, jo no sé si és que a aquella hora està la porta oberta de l'empresa i entra tothom, però...
1: Escolta una cosa, aquesta temporada, quantes vegades han intentat ja tancar aquesta ràdio?
0: Una pila de vegades.
1: Una pila.
0: Però és que, mira, això no és ni la tele, és la ràdio.
1: No és la ràdio, que vagin a la primera planta,
0: sí.
1: I a més això no és Localia.
0: Exacte, no ho han de tancar.
1: Bé, per cert, des d'aquí els enviem salutacions als companys de Localia. Males notícies en el sector de la comunicació, perquè avui és notícia que el grup Prisa ha anunciat el tancament de la xarxa de televisions locals Localia, que afectarà entre 250 i 300 persones. Poques hores després que el grup Zeta ha anunciat un pla de viabilitat per reduir costos que inclou una reducció de personal de 533 empleats, un 23% de la plantilla actual.
0: 533 empleats, sí. És un 23% de la plantilla del periódico.
1: Sí. Té 2.000 i escaig... bé, del grup Z. El grup Z ho és tot. Gairebé moltes revistes, eh?
0: Interviu...
1: Moltes, moltes. Però, sens dubte, males notícies en el sector de la comunicació.
0: Mm. Jo, escolta, que deixin de regalar fascicles, la història de la Guerra Civil i mantinguin els treballadors, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Bé, escolta una cosa. Comencem, si et sembla, deixant una mica les males notícies... Deixant aquesta crisi... Avui no he portat el què. Saps per què no?
0: Per què?
1: Avui dic, prou ja de parlar de crisi, cada dia estem parlant de crisi, perquè el diari Què està ja associat a la crisi.
0: Sí.
1: Cada dia hi ha algun article, alguna pàgina, algun titular que parla de la crisi. Prou, prou.
0: Prou, prou de crisi, no parlem més.
1: No sé si recordaràs que ahir dijous ens vam quedar amb un tema.
0: Uh-huh.
1: L'administrador d'una empresa que buscàvem, d'unes nines que estan causant ja furor. Estem parlant d'aquestes nines dedicades a la princesa Leonor. Leonor.
0: Leonor.
1: A Leonor. A Leonesa de nata.
0: Sí.
1: Sí, Leonesa de nata o de xocolata, eh? Bé, es veu que aquesta rèplica de la infanta Leonor, eh? Leonor.
0: A Leonor,
1: eh? A Leonor de xocolata, eh? Costa entre 40 i 50 euros i medeix 45 centímetres. Diu la notícia, diu, del 20 minutos, su cuerpo es blandito y está realizada de forma manual y con materiales de primera calidad.
0: El que vol dir que és caríssim.
1: Bueno, entre caríssima. 40 i 50 euros.
0: No, però serà més car.
1: Aviam si trobem l'empresa, et sembla o no, i aviam si ja tenim... Per nosaltres, per aquests Reis, per aquest Nadal, que viurem bé. Viurem si podem, clar.
0: És horrorosa, crisi, aquesta nina, és horrorosa.
1: És, sí, és Jordi horrorós, sí.
0: Hem de recordar que ahir vam intentar buscar aquesta empresa i no vam poder. A veure si avui és sort.
2: Muñeca Santoño Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Hola.
1: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
2: Liaos.
1: Supongo que llamó a la empresa que está haciendo esta muñeca de Leonor, de la infanta, ¿correcto, no?
2: Sí, es esta.
1: Quería hablar si era posible con algún responsable.
2: A ver, un momentito.
1: De acuerdo, ¿eh?
2: Radio Cataluña me dijo, ¿no?
1: Sí, Radio Cataluña.
2: Sí, un segundo.
0: Radio Cataluña, ¿eh?
1: Sí, no me dirán que no, tú.
0: Una nueva emisora.
1: Radio Cataluña.
0: Radio Cataluña.
1: Sí.
0: No es la primera vegada que diem Radio Ciutat y la gente diem Radio Cataluña.
1: ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
1: No, porque yo he dit Radio Badalona en Cataluña.
0: Ah.
1: Jo crec que hem de fer l'indicatiu de Ràdio Badalona, la més mona.
0: A Catalunya.
1: A Catalunya.
0: Ho estem preparant ja, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Els serveis d'indicatius d'aquesta emissora, format per un gran equip, jo ho està preparant.
0: Sí. Sí, sí, amb una música especial i tot plegat.
1: Cantarà el cor Aurica de Badalona.
0: No és veritat, això.
1: Bé, és molt gran o...
0: Oh, sí.
1: A veure.
0: O estan en una església.
1: Sí, no?
0: Mira com se senten els passos.
1: Les passes... Es va acostant.
2: Sí, mira, está ocupado en este momento. ¿Puedes llamar en una horita?
1: Uy, no, no. Una pregunta solo. El tema de las unidades, ¿cuántas habéis hecho?
2: No tengo ni idea.
1: Ni idea.
2: No.
1: ¿Sabes si hay stock de cara a esa Navidad?
2: Sí que habrá.
1: ¿Seguro?
2: Hombre, supongo.
1: Bueno, es que algunos medios apuntan que será la sensación de esta Navidad y que se van a acabar los stocks de esas muñecas.
2: Bueno, ¿te refieres a stocks en las tiendas?
1: En las tiendas, sí.
2: Hombre, acabarse se acabará porque como la demanda se está desbordando un poquitín.
1: Porque os está llamando mucha gente pidiendo esta muñeca.
2: Sí, claro, ha sido...
1: ¿Cuántas llamadas recibes?
2: Pues no te podría decir.
1: Pero muchas.
2: Sí, muchas.
1: Muchas. Bueno, pues nada, ¿cómo se llama la persona que tenemos que hablar?
2: Marco Antonio. Antonio.
1: ¿Cómo?
2: Marco Antonio.
1: Marco Antonio.
0: Con plan parado.
1: ¿Tú crees que a lo mejor de aquí 20 minutos nos podría atender?
2: Inténtalo, está con un cliente ahora.
1: Va, pues yo lo intento a ver si es posible.
2: Vale,
1: ¿De acuerdo? Hasta ahora.
2: Hasta luego,
1: Leo. Uy, tétame la part final, ¿et sembla?
0: Sí. Marc Antonio era l'amant de Cleòpatra.
1: Sí, és veritat, correcte.
0: No, emperador.
1: Deixem aquesta targeteta per aquí.
0: Sí, una vegada més,
1: Una vegada més. Aquest tema...
0: Sí.
1: Per què? Per què?
0: Què et passa ara, Manuel?
1: Home!
0: Manuel Tassovares, què et passa?
1: Per què? Mira-la, mira, no ploris.
0: Ja l'aconseguirem, ja l'aconseguirem.
1: Lionesa, vine, vine, Lionesa. Lionesa de Can Bertran, vine, vine. Anem a d'altres temes al dia, va.
0: Som-hi.
1: Escolta una cosa, des d'aquí comencem ara mateix una campanya popular a través d'aquest espai per salvar en Ankinin.
0: En Ankinin?
1: Qui és Ankinin?
0: Qui és?
1: És el porquet que actua com un gos.
0: Perdona?
1: Mira'l, mira'l. Kinin, Kinin.
0: Kinin, l'has portat aquí?
1: Kinin, mira'l, mira'l.
0: Kinin.
1: Kinin, Ulisses.
0: Ulisses, no montis el porquet.
1: Per favor, què és això?
0: Un gos li agrada tot.
1: Li agrada tot,
0: Vigila, no.
1: Ai, espera, Ulisses, Ulisses, vine.
0: Que és un porquet.
1: Jo us explico la història de Kinin. És un famós porquet que viu a Dúmbria. Dúmbria està a Corunya.
0: Ja ho sabia.
1: Tu ja ho sabies, i tant, jo ja ho sabia que tu ho sabies.
0: Tant.
1: Doncs la història podria acabar com una notícia tràgica. Per favor, volem música ara mateix tràgica, perquè podria acabar a l'escorxador.
0: No, no, i doncs jo vull que Paqui em toqui el tema que se'n va amb el piano. Paqui.
1: Sí, va, Paqui, Paqui,
0: canviem. Piano, ara.
1: Ara sí, va. Diu el 20 minutos avui, los que le han visto aseguran que solo le falta hablar.
0: Oy.
1: Pero su dueño, Antonio Caramés, ha decidido sacrificarlo.
0: Es por atrizo Ulisses.
1: Això que la situació de protecció...
0: Ulisses, no passa
1: res. Espera, Ulisses, vine, vine aquí,
0: Ulisses, no
1: vine a mi, que et donaré...
0: No el mataran, no
1: el mataran. Et donaré bobito, bobito et donaré.
0: Què vol dir bobito?
1: Bobito, una galeteta.
0: Que li diu bobito?
1: Sí.
0: A casa teva?
1: Sí.
0: Casa meva és una galletuna.
1: Ah, és un bon, això, eh?
0: Sí.
1: Sí, bé. Escolta una cosa, ja m'he perdut. L'Associació de Protecció d'Animals, Animal Naturalis, ha pres una campanya per salvar l'animal, ja que creu que és més que un simple porquet. Diu que és tot un símbol.
0: És conscient que portes dos dies parlant de porquets? Que hi era un porquet
1: afant? Muchos niños van a jugar con él. I el porquet ha protagonitzat moltíssims reportatges.
0: Quini!
1: Vine, vine, vine. Vine a trucar a l'Ajuntament, aviam si tenim algú de més i esperem, aviam si podem salvar a Kinin.
0: Truquem. Quin nom, no, per això, Kinin.
1: Kinin. Anem a... Espera, que està mal penjat el telèfon.
0: Jo que sempre faig diminutius, un diminutiu de Kinin és complicat, eh? Kinito.
1: Ui, què li passa al telèfon?
0: Què és aquesta velocitat de marcar?
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
3: Pues muy bien.
1: Muy bien. Mira, te llamo por el tema del cerdito.
3: ¿De?
1: Del cerdito.
3: ¿Del cerdito?
1: Sí, Kinin, ¿no? ¿Se llama?
3: Sí, sí.
1: Hoy sale en el periódico que hay una campaña para intentar que no lo maten.
3: Sí.
1: ¿Eso es verdad?
3: Pues la verdad no le sé.
1: No lo sabes.
3: No lo sé.
1: ¿Tú me puedes pasar con alguien que lleve el tema?
3: Es que aquí nadie lleva ese tema.
1: Nadie.
3: No tiene nada que ver con el ayuntamiento.
1: ¿Y eso? ¿Y algún teléfono de alguien que me pueda hablar del cerdito?
3: Pues únicamente los dueños, si quieres.
1: ¿Tú tienes el teléfono?
3: A ver, un momento.
1: Vale.
0: ¿Dels amos de Kini?
1: Sí.
0: Mira, Paqui. Toca igual, sempre, eh?
1: Estem trucant a Corunya, en aquest cas, al poble on hi ha Kinin. Avui la fotografia al 20 minutos, aquest porquet fantàstic, eh? Això que l'associació aquesta que jo comentava està disposada a comprar a Kinin per evitar la seva mort, però el propietari demana 12.000 euros.
0: 12.000 euros? Quin poc.
3: El número de teléfono.
1: No lo tienes.
3: Yo tengo que buscarlo y ahora mismo estoy ocupada.
1: Vale.
3: Si quiere me llamo un poco más tarde y se lo consigo.
0: Graciñas.
1: De acuerdo, gracias.
0: Graciñas.
1: Vale. Bueno, cosa, anem a trucar telefònica, aviam si per casualitat podem trobar aquest telèfon d'aquest home, et sembla?
0: Anem a intentar-ho.
1: Sí, tot en directe, com cada dia, és la gràcia d'aquest espai.
0: Per ser quatre números, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: A veure el televisor.
1: No, però aquest no és el que toca, eh?
0: Aquest no hi ha televisor.
4: El de Telefónica.
0: Sí, mira.
1: Ah, sí, el de Telefónica. Aviam si es toca. Hola, bon dia. Mira, si busques un telèfon, aviam si em pots ajudar.
5: Sí, digue'm.
1: Mira, a nom d'Antonio Caramés, a Dumbría, a Coruña.
5: A Dumbría?
1: No, Dumbría, D-U-M, B de Barcelona, R de Raquel, I d'Itàlia i A de Afganistan.
5: En la Coruña?
1: Sí.
5: D'acord.
0: Qui és Afganistan?
1: Vull patar.
5: I de nombre, por favor?
1: Mira, Antonio Caramés.
5: Antonio Caramés.
1: Sí, Caramés. C-A-R-A-M-E-S.
5: C-A-R-A?
1: No, C-A-R-A...
5: Disculpe, no lo digo bien.
1: Mira, C de Cataluña, A de... A...
5: Alemania, sí.
1: N de Navarra, T de Toledo,
5: sí.
1: O de Oviedo,
5: sí.
1: N de Dana, I de Itàlia, I O de Oviedo.
0: Què has dit? Cantao? Què li has de l'atrejat?
5: No. No, disculpe, bajo ese nombre no nos costa ningún número registrado.
1: Ah, sí, què li he dit?
0: No sé què li he dit.
1: A ver, perdona. A ver, Antonio Caramés. O sea, C-A-R-A-M-E-S. Ahora sí, perdona.
0: ¿Qué le has dicho?
1: Sí, ¿qué le he dicho?
0: No sé.
5: Disculpe,
1: sí.
5: ¿Quiere saber si le ha tocado un magnífico televisor?
1: Ah, sí. A ver.
0: Mira cómo es arriba el hombre.
1: Va, dígame que sí.
5: En cuanto localicemos la información...
1: Que va, por favor, que me toque.
5: Ha resultado ganador.
1: ¿Qué?
5: Sí.
0: ¿Cómo?
1: ¿Me ha tocado? ¿Hola? ¿Hola?
0: A ver. A mi també... A mi m'ha semblat sentir que ens havia tocat, també.
1: A mi també.
0: No pengem aquesta trucada.
1: A veure, per favor, és real. Hola. Tu has sentit que ens havia tocat.
0: Sí, però s'ha menjat després.
1: Real.
0: Però hem perdut la trucada o encara estem... Encara està el telèfon.
1: Per favor, a veure.
0: No podria ser que un cop que ens toca no poguéssim recuperar aquesta trucada.
1: És real, això.
0: Però on està aquest senyor?
1: Sí. Truquem per l'altra línia, però no despengem aquesta. Aviam, s'acaba aquí el programa, ja t'ho dic ara, eh?
0: Home, que t'ha tocat un televisor, no la loteria.
1: Bueno. I ara què? Aquesta tele, si es toca...
6: 30,6 cèntimos d'establecimiento y 1,39 cèntimos por segundo. Iba incluido desde la red fija de...
0: Jo crec que se n'ha adonat que ens havia tocat i no s'ha fet veure que s'havia perdut la trucada.
4: El de Telefónica.
0: I ara com
1: podem... Però és molt fort, això. Ara què?
0: No sabem ni el nom del...
6: Los teleoperadores están ocupados.
1: Sí, clar. Aviam si ens agafa... No crec que ens agafi el mateix. És impossible. I tampoc ens ha donat el telèfon de l'altre home.
0: No,
1: per què?
0: Però no s'ha penjat la trucada, oi? Encara estem aquí en espera.
1: No entenc res.
6: Nuestros teleoperadores están ocupados.
0: Què està passant?
1: Està passant en directe ara mateix, eh?
7: Telefónica, buenos días.
1: Buenos días. Mira, te explico, no te lo vas a creer. Estaba hablando con un compañero tuyo.
7: Sí.
1: Había pedido un teléfono de Antonio Caramés en A Coruña, en Dumbría.
7: Sí.
1: Y me ha comentado que habíais hecho un concurso.
7: Sí, del televisor.
1: Que me había tocado, pero es que se ha colgado la llamada.
7: ¡Hala!
1: Te lo digo en serio.
7: Sí.
1: ¿Y ahora qué hago?
7: Se espera y lo comprobamos.
1: Vale,
7: ¿vale?
1: Perfecto. Vale, es que es muy fuerte.
7: Gracia,
1: es
7: ¿no?
1: que es muy fuerte.
7: Bueno, voy
1: de
7: a
1: verdad,
7: tomar...
1: Te lo digo en serio, ¿eh? O sea,
7: sí, ahora sabes lo que voy a hacer, me voy a tomar nota.
1: ¿Se puede mirar esto? No sé.
7: A ver, que coja una hoja y me tomo nota.
1: Es que se ha cortado la comunicación.
7: Tú no se preocupe.
1: Era un chico que tenía voz un poco de... Como si no fuera español.
0: No, estoy claro, ¿eh?
7: Bueno, peligro.
1: ¿Peligro? ¿Por qué?
7: Peligro.
1: Sí.
7: Dígame de qué teléfono ha llamado, caballero.
1: Mira, 93.
7: Sí.
1: 395.
7: 395.
1: 40.
7: Sí.
1: 04.
7: No, era desde esa línea.
1: ¿El qué?
7: Desde esa línea ha llamado
1: sí,
7: usted.
1: Sí, sí, sí.
7: Vale, ¿cómo se llama?
1: Carlas.
7: Carlos, ¿qué mes?
1: Carvajal.
7: Carvajal.
0: De Barcelona. Desde...
1: Sí, de Badalona, en aquel
7: Badalona.
1: Caso.
7: Badalona. Mm. Vale, ¿le estaba tomando nota de sus datos?
1: No, no, es que justamente...
7: ¿Le ha dicho ha sido premiada?
1: Sí, ha sido premiada.
7: ¿Cómo se lo ha dicho? A ver,
1: ha sido ganador.
7: Ha sido ganador.
1: Y de golpe el porrazo se ha ido la llamada.
7: ¡Hala! No se preocupe, voy a ya avisar.
1: O sea,
7: no, vale, un momento,
1: ¿vale?
7: ¿Eh?
1: Vale, perfecto.
0: Però, clar, és el que ens ha semblat sentir, eh?
1: Podem recuperar-ho, això?
0: És el que ens ha semblat sentir.
1: Podem recuperar el tros?
0: Ho podem intentar, a veure si és possible.
1: Que aviam si és possible.
0: Però jo crec que igualment no ho sentirem perquè estàvem nosaltres parlant per sobre. S'atura aquí la programació de Radio Ciutat, eh?
1: S'atura aquí, eh? Què tens després?
0: No ho sé, el Carles Mesa.
1: Acabem aquí.
0: Acabem
1: ja t'ho dic ara. Acabem aquí.
0: Mira, ha vingut públic a veure'ns i tot.
1: Però portar la tele, no.
0: No.
1: Aviam, si algú s'acaba de connectar amb nosaltres, hem trucat en directe a Telefònica. Telefònica està fent una promoció que regala una tele.
0: Que nosaltres pensàvem que era un frau.
1: Correcte. Resulta que el senyor que ens ha atès ens ha dit que, o hem entès, que ens havia tocat la tele i de cop i volta s'ha tallat la comunicació.
0: Sí.
1: I ara estem intentant...
0: Aquell home encara està desaparegut, a l'altra línia...
1: L'altra línia que tenim...
0: S'ha penjat.
1: Bé.
0: Bé, que haurem de continuar.
1: S'ha aturat aquí. Tot s'ha aturat aquí.
0: I la pregunta és, qui es queda aquí a televisió? Carles Carvajal o Badalona Comunicació?
1: Bueno, això ja parlarem fora d'antena.
0: Oh,
1: jo crec que tu no t'importa. Aviam, tenim el tall.
0: Mira com es riu l'home.
1: Va, digue'm que sí.
8: Cuando localicemos la información... Que...
1: Va, por favor, que me toque.
8: ...se ha resultado ganador.
1: ¿Qué? ¡Ganador! ¡Ho diu!
0: Ho ha dit.
1: ¡Ho diu!
0: Ho ha dit, eh? Ho ha dit. Ganador.
9: Caballero.
1: Sí, dígame.
9: Cuelgue y ahora le llamamos nosotros, no
1: vale,
9: se preocupe.
1: Vale, cuelgo, de acuerdo.
9: Mantenga la línea desocupada, que enseguida
1: de acuerdo,
9: le llaman.
1: Perfecto, gracias.
0: Va a ser difícil, ¿eh? Porque es una radio esto, ¿eh? Es una radio.
1: Bé, atenció. Aviam si soca o no la tele. Ara què fem? Perquè, sí, clar, tu recordes que estàvem buscant a Kinin.
0: Sí.
1: Kinin el tenim aquí encara, el porquet, no? Kinin. El tenim aquí o no? Kinin. Mira'l. Recordem que estem buscant el... Sí.
0: Vale.
1: Què fa?
0: Ara t'ho no de menjar.
1: Estan buscant a Kinin, que viu en aquest cas a Dúmbria, a Corunya. Estan buscant en dret el seu propietari, Antonio Camares. Ara què fem? Truquem una altra vegada telefònica?
0: Home, potser...
1: Tenim d'altres temes al dia, eh?
0: Sí, doncs deixem de moment el Kinin.
1: Deixem el tema del Kinin i anem a d'altres temes al dia i parlem un dia més de la loteria de Nadal. Tota l'espera que ens truqui telefònica.
0: També t'he de dir que si et truca la dona i tu no hi és, me la quedo jo.
1: Això, un pepino, ja t'ho dic ara.
0: O ho sortegem entre l'equip.
1: Sí, home. Sóc jo el que truco cada dia aquí a Telefònica.
0: L'ha trucat el tècnic.
1: Bé, escolta, això ja discutirem, si no, ho donarem a una ONG.
0: Per què volen? Una ONG, un televisor. Per què ho volen?
1: Ho enviarem al Congo.
0: Per què volen al Congo un televisor, pobres? Què és això?
1: Ho enviarem a, jo què sé, a algun lloc. Va, escolta una cosa.
0: Despatx, no?
1: Va, escolta una altra cosa.
0: Sí.
1: Parlem de la loteria un dia més, anem fins al 20 minuts. Avui hem fet un d'aquells articles que sempre, quan arriba aquesta època de l'any, fan... Diu, les mejores pistes para que te toque el gordo en el sorteo de la loteria de Navidad.
0: Doncs sentim la música, no?
1: Sentim la música, sí, sentim la música, que ja és fantàstica.
0: Ja no és ni aquesta, em sembla.
1: Com que només aquesta?
0: La música la mantenen?
1: Jo crec que no. Jo he vist l'anunci nou i no sé si la música...
0: L'has vist, ja el fan?
1: Bé, el van fer ahir al Telenotícies. Va, des de casa, apunteu-vos això.
0: A veure.
1: El 5... És la terminació, és el número que més vegades ha sortit premiat a la grossa de Nadal.
0: Com
1: seguit
0: cada?
1: Del 4, això és cada any dic
0: cada
1: el mateix,
0: la mateixa informació.
1: I el 6. L'1 és el número... Que si teniu l'1, res. Quin número tenim aquí aquest any? Ho sabem? Quin
0: no
1: número tenim aquí?
0: No sé en què acaba.
1: En què acaba el número d'aquí de Badalona Comunicació? Ho sabem o no ho sabem?
0: No ho sabem.
1: No tocarà, és igual. Sempre toca el de Catalunya Ràdio, però el d'aquí no toca. La grossa... Diu que no sol tocar en números alts. I atenció a això, els milliards 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62 i 64...
0: Quin tipus d'informació estàs donant?
1: No hem tingut mai previ.
0: I això què vol dir? Això és l'atzar, purament.
1: Sí, mira.
0: Això diu aquest home.
1: Escolta una cosa, fem una cosa. Si jo parlo d'una administració, ara em diràs la bruixa d'or.
0: Sí.
1: Hi ha una altra mítica a l'estat espanyol que és Doña Manolita.
0: Apa, va. D'on t'ho has tret, això?
1: Que és veritat, de Madrid.
0: Doña Manolita,
1: és a tota la vida.
0: I vols trucar a Madrid?
1: Anem a trucar a la capital d'Espanya, va. Anem a trucar a Madrid.
0: A Doña Manolita.
1: Doña Manolita.
0: I serà Manolita?
1: No sé, jo crec que és morta perquè això es va obrir l'any 1800 i pico. Que no sap la història de Doña Manolita.
0: No la sé, la veritat.
1: Hi ha una de cua sempre.
0: Comunica Manolita.
1: Home, és que és evident. Torna-m'hi, l'altra línia. Deixem no, una lliure, tenim, eh?
0: Una lliure, que hem de trucar de telefònica. Per dir-nos que tenim televisor.
1: Avui et dones compte que no fes res en tot l'espai?
0: No. No hem aclarit res de les informacions que
1: he portat. Res, zero.
0: I el porquet aquest l'endús, eh?
1: El porc me l'enduc ara.
0: A veure...
1: Va, estan trucant, estan trucant.
0: A veure què passa.
1: A veure.
0: Anem a agafar-lo directament.
1: Buenos días.
10: Sí, buenos días, señor Carvajal.
1: Sí, soy yo.
10: Le estamos llamando al servicio de información telefónica.
1: Sí.
10: Me están informando que le han informado que ha sido
1: premiado, sí. Bueno, se ha cortado. No.
10: Sí, cuando... se ha cortado. Yo estaba hablando con el agente que estaba hablando con usted ahora mismo.
1: Sí.
10: Y únicamente estaba promocionando. Le estaba diciendo si quiere saber si le ha tocado un magnífico televisor.
1: Yo he entendido que era ganador.
10: No, no. La promoción era, ¿quiere saber si le ha tocado un magnífico televisor Sony Bravia de pantalla plana? Esa era la pregunta, para que le conteste sí, para que
1: verifique. Y se ha cortado.
10: Y se ha cortado, exactamente.
1: Vale.
10: En este caso, pero no era el premio,
1: o sea,
10: era
1: no me ha tocado.
10: Preguntarle.
1: No me ha tocado.
10: No, en este momento era para preguntarle si quiere usted saber si le ha tocado.
0: Bueno. Ah, pues que no lo diga, ¿no?
10: En ya. Este caso, en cualquier otra llamada ya puede usted consultarlo también.
1: Bueno, o sea que no me ha tocado.
10: No, en este momento no todavía.
1: Bueno, gracias.
10: Gracias a usted.
1: Gracias. ¿Tú creus això?
0: És com la penya, que penses que guanyarà i al final perd.
1: I al final perd.
0: Doncs igual.
1: Com pot ser això?
0: Tot el dia content.
1: Va, digue'm que sí. Escoltem el fragment. Va, por favor, que me toque. Què?
0: Diu el resultado ganador. Això ho podem presentar en algun jutjat?
1: Bé, jo crec que farem una denúncia, no?
0: Home.
1: No tenim feina, eh? I farem la denúncia. Escolta una cosa. Fem una cosa. Anem a trucar telefònic una altra vegada.
0: Perquè no et tocarà ara.
1: Aviam si ens toca.
0: Ho has d'acceptar.
1: Home, que no anem al telèfon de la Corunya.
0: Ah, el del... El camarers.
1: Sí,
0: l'encamarers.
1: No, l'encamarers no. No em liguis.
0: Com es diu?
1: Antonio Camarés.
0: Veus? Encamarers.
6: Nuestros teleoperadores están ocupados.
1: Sí. Avui no farem res, ja t'ho dic ara.
0: Quina pena.
1: Mira que modern. És una cançó dels anys 80.
0: Diu que volia posar aquí la tele, aquí a l'estudi.
6: Telefónica, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Buenos días. ¿Me puedes buscar un teléfono a ver si me lo encuentras?
6: ¿En qué localidad?
1: Mira, en Dúmbria, en A Coruña.
6: ¿El pueblo se llama Dúmbria, dice?
1: No, Dúmbria, Dúmbria.
6: Es que le escucho muy lejano la voz.
1: D-U-M-B alta, B de Barcelona, R-I-A.
6: De acuerdo, disculpe, pero si le he hecho repetir es que no le escuchaba
1: bien.
6: No,
1: es que yo escucho mucho jaleo, ¿eh?
6: Dúmbria en A Coruña.
1: Sí, y estoy buscando Antonio Camarés.
6: Camarés.
1: C de Cataluña, A de Andorra, R de Ramón, A de Andorra...
0: Ho has dit malament.
1: No, C de Cataluña, A de Andorra.
0: Has dit R després, i és M.
1: És que...
0: Camarés, no?
1: No, Caramés.
0: Ah, Caramés.
1: Sí, Caramés.
0: Hosti, mira, al revés, tota l'estona.
1: És veritat. Ara m'he donat compte.
0: Per favor.
6: Particular, ¿verdad?
1: Sí.
6: Antonio Caramés, Camaño.
1: Sí, este.
6: Tómese nota 981.
1: Sí.
6: 40.
1: Sí.
6: 61.
1: Vale.
6: ¿Alguna otra consulta o le conectamos?
1: El tema de la tele.
6: Sí, le compruebo un momento, por favor, ¿no puede? Las bases de la promoción puede consultarlas en la página web.
0: Muy bien.
6: De acuerdo.
0: A ver, ¿qué encima?
6: Lo sentimos, no ha sido premiada hasta finales de noviembre, puede volver a...
1: Vale, perfecto, gracias.
6: Gracias por su llamada, buenos días.
1: Anem fins a Coruña, va.
0: Tenim el telèfon?
1: Sí, home, sí, l'ha sentit tothom, no sé per què, però l'ha sentit tothom, aquest telèfon.
0: Tornem a dir-lo, 981, sí, perquè sé que algú no l'ha sentit. 981...
1: Espera, que marco.
0: 74...
1: Sí.
0: 40...
1: Sí.
0: 6... I un número més. D'acord? 981, 74, 40, 6... I un número més.
1: No va bé el telèfon avui,
0: No va bé el telèfon avui.
1: No va bé el telèfon.
0: A veure si
1: hi ha
0: sort.
1: Escolta una cosa, totes aquestes aigües que tens aquí a l'estudi...
0: A veure, no, encara no, això avui no és
1: veure,
0: fàcil.
1: A veure, 981, 74, 40, 6 i un altre número.
0: I no el direm, perquè és privat, això. Ara.
1: Sí? Hola, buenos días.
11: Buenos días.
1: Està Antonio.
11: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la más mona.
11: Però... Mucho éxito tiene.
1: ¿El qué?
11: La
1: radio, sí, la Radio Badalona tiene mucho éxito, sí.
11: ¿Ah, sí?
1: Sí. ¿Está Antonio o no está Antonio?
11: Sí, que está.
1: ¿Qué se puede poner?
11: Sí.
1: Vale, quiero hablar con él de Quinín.
11: Ajá, pero mucho...
1: ¿Por qué lo queréis matar?
11: Bueno, pues nosotros no lo matamos si no le ponen dinero a cambio.
1: Bueno, pero piden 12.000 euros.
0: Es un poquito mucho.
11: ¿Y entonces cuánto vale?
1: ¿El porquito?
11: Sí.
0: El porquito. Ojalá el cerdito será.
1: ¿El cerdito?
11: Sí. ¿Cuánto vale?
1: No sé cuánto vale el cerdito.
11: Bueno, hombre, normalmente nosotros nos costó 60 euros, ¿eh?
1: 60 euros.
11: Claro.
0: 60, lo van vender por 12.000.
1: Y ahora pide por 12.000 euros.
11: Y te da la risa, ¿no?
0: ¿Qué digo?
11: De 60 a 12.
1: Bueno, pero una cosa, yo tengo entendido que ya hay una entidad que quiere comprar el cerdito.
11: Pues sí, nos han dicho 400 euros.
1: Pero ¿es verdad que este cerdito actúa como un perro?
11: Sí, que es verdad.
1: ¿Y qué hace?
11: Bueno, pues sí, aún hoy vinieron a visitarlo y lo fuimos buscar a su casa.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Ja estem a la primavera i tenim un munt de novetats per punxar el programa d'avui. Ja saps que això és un espai radiofònic de música rock on no ens oblidem dels èxits de sempre. I com tenim costum, l'equip del programa us envia una cordial salutació. En Marc de los Santos es troba al control tècnic de so i en Pitu davant del micro. Esteu preparats? Doncs vinga, començarem amb un històric, Ace Frehley.

10,000 Volts. Aquesta cançó dona títol al 8è àlbum en solitari de Ace Frehley, un veterà guitarrista de Nova York que va ser membre dels Kiss als anys 70 i 80. Ara, als 72 anys, continua sent un virtuós de les 6 cordes. Evidentment, el disc conté tracks que tenen un cert regust a la seva antiga banda. Aquí tens una mostra, Cherry Medicine.

Many Doors to Hell és una de les noves del gran vocalista anglès de metal Bruce Dickinson. The Mandrake Project és el seu setè àlbum en solitari, una carrera que compagina amb els Iron Maiden. Totes les cançons estan composades per ell i el guitarrista americà Roy Z. Anem a escoltar una altra de les destacades d'aquest treball, Fingers in the Wounds.

El petit dels Gallagher continua la seva carrera després de separar-se del seu germà Noel. Ara, Liam presenta un treball en conjunt amb un guitarrista. Per tant, s'anomenen Liam Gallagher, John Squire. Per dir-ho d'alguna manera, és una continuació dels Oasis. 10 noves cançons que recorden força els Beatles. Primer hem punxat Raise Your Hands i tot seguit One Day at a Time.

En directe des de l'any 1984, un concert enregistrat als Estats Units dels Survivor, on van tocar una gran part dels seus èxits. Un any de transició en la banda després de la marxa del vocalista Dave Bickler i la incorporació de Jimmy Jamison. La cançó que no podia faltar és el seu número 1 del 82. Aquesta és la versió amb una veu diferent i en directe de Eye of the Tiger.

Devil in Your Heart, un altre gran veterà del rock suau o soft rock britànic, Chris Norman, torna a l'actualitat aquest 2024. Després de formar part de la banda Smokey als anys 70, va decidir fer carrera en solitari i ja té 20 àlbums d'estudi. El més nou és aquest, Junction 55, que inclou 12 nous temes i aquest és un d'ells, You Are My Hero.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Tot seguit, el nou single d'una banda de Southern Rock de Califòrnia, Robert Young and the Wreck. Cinc nois que porten 12 anys d'història i que també tenen editat 8 àlbums d'estudi. D'aquest estil que combina el rock, country i sobretot blues, com en aquesta composició, Ballad of a Broken-Hearted Man.

La gran vocalista finlandesa de Symphonic Metal prepara la reedició d'un àlbum del 2010. Tarja Turunen ha regravat èxits com aquest que acabem d'escoltar, Dark Star, versió 2024. I per tancar el programa, una cançó inèdita que formarà part d'un àlbum de Greatest Hits dels desapareguts Linkin Park. Amb la cançó Friendly Fire, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta que es diu El Ventilador i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb banda Neon, Búhos i Mon DJ. Això es diu El Ventilador.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Buos i Mont DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

0: malestar.
1: Que s'aturi el temps, aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i Skid, tots dos junts per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Me a Line.

És el ritme de John Newman, la seva nova cançó d'aquest cantant i compositor britànic que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Through Me a Line. Noves cançons, noves històries que anem compartint setmana rere setmana, sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partir Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

L'agenda primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

El seu nom és Ravi Lenai, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.

0: Sense pato.
1: No hi ha estiu sense pató. Aquesta és la cançó de Rockio, una altra novetat de la setmana. Anem per ses majestats, The Rolling Stones, que bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer Foreign Tongues que sortirà, com us deia, el 10 de juliol. Amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu, i es diu

Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada, pop d'amor, de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix, compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?

0: Sapore di sale. Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
1: Un gusto un po' amaro.
0: Era estiu.
1: Di cose perdute.
0: I aquesta cançó.
1: Di cose lasciate.
0: Va ser aquell estiu.
1: Lontano da.
0: La que més sovint van posar a totes les ràdios. La que preferien ballar les parelles d'enamorats. La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
1: Ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti.
0: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: al gran Gino Paoli. ¿Vayas, cocodrila? Ei, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo he de llorar, que passa no pigri, el aixa no invoca.
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem vivint.

0: No fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Pop Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco.
1: No m'importa.
0: Música al mil per mil.
1: Tu per me sei l'una estelle, tu per me sei.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Ai, Josep Maria Franzino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells bategues que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem on portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i un es dedicava a posar música, no? I li deia, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa, esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far, o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer Que Yo Quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre.

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià, i cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova che non c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar el desaparegut Escala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir el seu trofeig en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana, i a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van, però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: Que no podía faltar y que está una vez más con los amigos de la Cadena Catalana. Gracias. Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu.

0: Moltes gràcies.
1: Aquesta? Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremàvem.

0: per aprendre.
1: Esclar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol d'en Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
1: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament i jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
0: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
1: Exactament.
0: Què podem fer, David?
1: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
0: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
1: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
0: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en directe.
1: Va. Ràdio
2: Escop, hola. Con Salvador Escamilla. I bon dia Catalunya, bon dia i una cançó.
0: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la i compartir-la amb tots els oïdors.
1: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí a ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
0: Quina posem, David?
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
3: Iru gauz bakarrik zekizkin esaten antzinako ipuin xarmagarria maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
4: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
5: No me l'estimo encara.
4: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè, entre altres coses, el que faig és que ho cantin ells.

0: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
1: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
0: I les responsabilitats són personals i de cadascú. O sigui, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagi anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de la utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Diu, serveix. Diu, llavors això va bé. Bueno, si això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental, hosti, fantàstic.
1: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
0: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
1: Hola, Anna, guapíssima.

0: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
1: No, no t'hi diré, no. Ni la cançó de matinada, és a dir, que tampoc estava en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit que Cançó de matinada. Cançó de matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
2: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
1: I sens dubte, per mi, Cançó de matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: poc. Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauríem la tentació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. O cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància, és una cançó de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Bueno, ho han fet diverses que no ho són, però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que els hi conservi si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
4: Salvador Escamilla.
5: Radio Scop es un ondametraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radio Scop, Radio Scop, llega Radio Scop.
6: Desde Radio Scop, con amor, son las 11:28.
7: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans el leitmotiv del seu llibre Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
2: Cuido del mar luz.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinàmico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: Evidentment, no, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més, d'alguna manera, ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: Jo no tinc cap assignatura pendent.
1: Té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o a
1: generacions... Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del la-la-la, el 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
4: Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Doncs... No prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament a mi em va contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincial, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincial.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
4: Sí.
1: Però es va editar el disc en català? Algun lloc.
4: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
5: Sí, sí, sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de la la la, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Caps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Caps, Frank Joachim, que feien aquelles revistes al Paral·lel, i l'Artur Caps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio i de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això... Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel, amb el Joan Manuel, i molt bé, va fer tota aquesta relació. I després jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, i va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en català. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Y la persona que me va a explicar, telefonó, dice, el Fraga Iribarne, que tenemos el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. Y llavors se le va donar a la voce de la Maciel. Y llavors la Maciel va guanyar. Y quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña. Va dir Maciel, no sé si se'n fotia o... Diuen, gràcies.
6: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
7: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
0: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès? Sí.

0: castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: Què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Sí? Sí, sí, estava ja tan, tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa'm, Joan Manuel, vull rebobinar una micatona, eh?

0: llavors.
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
0: Quan en la llar cremava.
1: Una versió especial.
0: Només paraules d'amor.
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
2: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
2: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha la tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornaven els deien indianos o cuba, o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
1: sí.
2: Va sortir el nom de La Cubana. I vam dir, pues mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
2: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat, que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'indi. O sigui, aquesta seria la, potser la cançó que... el Paraules d'amor, vaja.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrolos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No one is it really smart. Joyce Newton. The podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promig entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promig. Però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir...

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Bueno, jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. ¿La estabas cantando? A mi no només em dóna bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sessió de Ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un DJ que hi triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és el més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etcètera, etcètera. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper. Recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen. En una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals,
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.

0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Mil sobre hojuelas, que diuen en castellà. Don't worry. Be happy.
1: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolich, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. Don't worry, be happy. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat.
2: Be happy, be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la peli. Del grup Survivor, L'ull del tigre, Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a sessió de ball. El grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel...

Cap Jungle, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. I hear the sound of a gran clàssic de 1966 dels Beach Boys, en el seu moment la cançó més cara de la història, la gravació de Good Vibrations.

original, espectacular Good Vibrations Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA. Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que si repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore, són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel Uptime Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran. Tonight.

0: Naked Living Doll, Cliff Richard la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar,
0: no perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Durant segles, la figura del rei Artur i la seva cort han captivat la imaginació de generacions senceres, alimentant llegendes de cavalleria, amors prohibits, castells inexpugnables, recerques impossibles i misteris antics. Però si hi ha un element dins d'aquestes històries que simbolitza més que cap altre el poder, la màgia i el missatge que es desprenen de les llegendes artúriques, és l'espasa d'Excalibur, l'arma llegendària del rei Artur. Segons la tradició, aquesta arma no només era un símbol d'autoritat i legitimitat reial, sinó que era portadora d'un poder virtuós, capaç de decidir la salut d'un regne, curar el seu portador, enlluernar a centenars d'enemics o destruir l'acer com si fos mantega. Però d'on surt aquesta llegenda? Quantes Excalibur han existit? Quins misteris envolten l'espasa? Com s'ha anat transformant aquesta història al llarg dels segles, des de les primeres cròniques medievals fins a adaptacions modernes? Avui, a les portes de Troia, explorarem l'origen i evolució d'aquesta espasa mítica, descobrint les seves arrels en els mites celtes, la seva connexió amb el rei Artur i la seva influència en la literatura i la cultura popular de l'actualitat. Benvinguts a les portes de Camelot. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia, el vostre programa de història en català, a més a Ràdio Castellà i també difós per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana tornarem a parlar d'Excalibur, no? Reprendrem el programa allà on l'havíem deixat la setmana anterior. I per fer-ho, tornem a comptar amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
3: Com anem, presentador de capçalera?
2: Allò estupendo, jo estic agafant ja el gust això i... Bueno, no, aquí vull enganyar.
3: Aquí vols enganyar.
2: És molt incòmode, perquè quan fas una cosa diferent a la que estàs acostumat, jo crec que a tu et deu passar el mateix. Quan,
3: a vegades sí, sí, sí.
2: Perquè no saps ben bé, el Sergio fa molt bé, coneix els tempos, però bueno, hem de...
3: Per això en Sergio encara no ha fet el programa de la Gran Guerra Pàtria. El programa promès.
2: Sí?
3: Perquè sortir del... Sí. Saps? De sortir del rol...
2: Clar, perquè se'l va prometre el programa 50 i pico, 60... Bueno, no sé quants, però fa molts. Però bueno, ara... Això quan el gat no està, no? Bueno, seguim. Havíem deixat el programa una mica... començant a conèixer Excalibur, l'espasa del rei Artur, i pensant en una pregunta inicial, Albert... Tu quan jugues... Tu quan jugues a fantasia, ets sí. d'agafar espases? Ets més espasa-escut, dues espases, un atxa, armes a distància... Explica'ns, sortim una mica de la història i explica'ns la teva realitat més quotidiana.
3: Quina gran pregunta. Quan jugo a fantasia... Però és que és molt genèric, això, no? Per exemple...
2: O sigui, fas com el rei Artur, que al final tenia dos Excaliburs com Geralt de Rivia, no? Com portava dues espases a segons conveniència. Hem d'assumir que t'agraden les espases, per això et dediques un programa Excalibur. Ets d'aquella gent que juga a optimitzar el joc i agafes sempre el que faci més dany.